fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Martina Codina, Best Moments.
1: El sol s'acaba. Vull dir, estem aquí tots amb el sol.
2: Però si falten 100 milions d'anys perquè bueno, s'apagui.
3: Més. El dia que s'acabi el sol, aviseu, Mònica.
4: Sí, aquell dia...
3: Per no estendre la roba.
4: Aquell dia sí que hi ha canvi d'hora.
2: Perquè això es pot preveure exactament, el dia que s'acabi el sol?
5: El dia just, no ho sé, hauria de mirar-ho. Va, digues una data.
3: Digues data, va.
5: Sí, home.
4: Va, fem una porra ràpidament. Quant falta perquè s'acabi? Ràpid.
2: Jo he dit 100 milions d'anys.
4: Vale.
2: 15 no, milions d'anys.
4: Vinga.
5: Jo crec que menys.
3: 500.000.
2: 500.000 milions o 500.000?
5: Espera, però segons com entra la Mateu.
3: Jo dic 7 mesos. Ens agafa mitja temporada. Jo, per tal de no venir a treballar, el que sigui.
4: Són 5.000 milions d'anys que encara tenim per prendre el sol.
2: Molt bé. Ja tens per cremar-se.
4: Sí, sin problema.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.
2: Bravo, bravo! Gràcies, molta gràcies, de veritat. Sí, no es mereixen, no es mereixen tants aplaudiments enllaunats a aquesta hora del matí. O potser sí, perquè ens llevem molt d'hora de matinada durant tot l'any abans que sortia el sol i ja ens belluguem pel carrer. Per tant, una salutació a tota la comunitat que compartim a tall de denominador comú, doncs aquesta cosa que és llevar-se tant d'hora. Una abraçada, petons, de l'Ernest Codina, en directe a RAC 105 fins a les 11 del matí. El Matina Codina, el show amb més vitamina.
3: Matina Codina!
2: Com esteu? Un petonet a totes les ànimes bondadoses i pancaires que a aquesta hora ja esteu fent cosetes, tant si a casa vostra com pel carrer, circulant amb el cotxe o ja al vostre lloc de treball. Vinga, va, arrenquem parlant del temps, perquè avui hi ha un canvi brusc, eh? Les borrasques del triangle d'Islàndia, Escòcia i Noruega llancen cap al sud llengües d'aire fred. Per tant, baixa una bossa d'aire més fresqueta. Una ens va afectar fa una setmana amb aquelles tempestes cap a la Garrotxa, el Ripollès, Osona, i avui n'arriba una altra. De moment, sol, a mig matí. Brusc canvi a la costa central amb algun ruixat. A partir del migdia, tempestes al Pirineu. Fortes a la tarda a Girona, que avançaran cap a Barcelona ja més de cara al vespre-nit. I les temperatures, ara al matí no ho notareu, però cauran en picat gràcies a la tramuntana. I demà més fresqueta. Per tant, bé, aquells que volíeu doncs, un ambient una mica més de tardor, sembla que ja el tenim aquí. Ho comentarem de seguida amb la Mònica Osart. Abraonem-nos, doncs, sobre aquest dimecres de setembre amb tota la resignació, però també amb la il·lusió que pugui convertir-se, per què no, en un dia notablement bo. Aquesta és la nostra idea, millorar el vostre matí aquí a RAC 105 amb música, bon humor, d'actualitat i els col·laboradors més tontos de la radiodifusió catalana. Avui tornarem a connectar amb la cara més abstracta de l'actualitat, amb les notícies més increïbles del dia. Sentirem els àudios més destacats de les últimes hores i també tindrem crònica social, famosos, i parlarem de la tremenda febre pels concerts del moment, que sí, Oasis, Shakira o Casgrasses, que omplen estadis fàcilment i la gent es pega, literalment, pràcticament per tenir entrades. El Sergi Ferrer analitzarà quins tipus de gent diferent convergeixen en aquests grans recintes, en aquests grans esdeveniments, en una nova edició de totes aquelles coses que no entén. A més, celebrarem que el Camp Nou s'ha convertit oficialment en la seu de la gran final de la Champions League de l'any 2029... I rebrem la visita del molt honorable president de la Generalitat, Salvador Illa, per parlar de la gran inversió en educació que vol fer en els propers 5 anys. Veurem què ens explica de nou. També hi ha polèmica per unes samarretes que han lluït els jugadors de l'Elx Real Madrid en suport a tot el conflicte de Ceuta i moltes altres qüestions que aniran arribant. I com cada matí, doncs, un repàs a l'actualitat esportiva, a les últimes hores, tota la informació general i de servei, els millors moments de la tele i moltes coses més aquí, el teu despertador de confiança. Hem arrencat i abans que arribi la fresca i amb les temperatures agradables d'aquesta hora, engeguem de nou el ventilador de banda neon Buos Montige i una mica de rumba. Yeah.

0: la policia ha detingut un home que conduïa borratxo. Això passa cada setmana.
1: Això és una notícia.
0: I encara es fan creus de l'excusa que els va donar el conductor.
1: Sí, mira, això va passar aquest cap de setmana a Sevilla, en un poble que es diu Castilleja de la Cuesta. La policia va interceptar un conductor. Van veure que alguna cosa no anava bé, perquè circulava doncs, fent maniobres estranyes. Es van fixar que no duia el cinturó de seguretat, que més anava conduint amb el mòbil a la mà. Vaja, un perla. El van aturar, van veure que, vaja, allò cantava com una almeja, li van fer les proves d'alcoholèmia i va multiplicar per 4 la taxa permesa. Va donar 1 mil·ligram d'alcohol per litre d'aire aspirat. La taxa, sabeu, és el màxim de 0,25. El que passa és que aquell home els va assegurar que ell no havia begut.
2: Ah, doncs ja està.
0: Sí, ni l'excusa clàssica de han sido dos cervezas.
1: No, jo no he begut, no he begut res d'alcohol. El que passa és que m'he pres bastant de gazpacho.
2: Gazpachito rico.
1: I el vinagre.
2: Molt bé.
0: Però no porta càrrega alcohòlica, el vinagre.
1: Porta alcohol i li ha augmentat l'alcohol en sang al vinagre del gazpacho.
0: Sí, és veritat que a vegades vas a algun restaurant que el carreguen molt, que porta molt, no sé si molt oli, vinagre, all, no sé què porta exactament.
3: A mi m'encanta el gazpacho. Els restaurants que et posen aquell perol gros i tu et vas servint, jo foto el cap dins el perol.
2: Sí, senyor. Ah, sí, mira.
3: Sense cullera.
0: No cola. Sergi Ferrer, bon dia.
2: Bon dia.
0: A qui dediquem avui al Matina Codina?
2: Canvi de registre radical, vale? Hem de dedicar-li a les amigues de la Letizia Ortiz.
0: A les amigues.
2: No a la Letizia. Sinó a les amigues. Per què? Perquè avui és l'aniversari de la Letizia Ortiz. Verdad, felicitats.
4: Muchas gracias.
2: És la reina de todos, que vaya podria mucho sortir a les monedes d'un euro, fins i tot.
0: 54 anys, eh?
2: Sí, senyor, però que ben portat.
0: Home,
2: sí,
0: i tant.
2: Sí, senyor.
4: Està boníssima.
0: Té un pacte amb el diable, aquesta senyora.
2: Sí, senyor. Bueno, amb el diable i amb el no treballar. Però, bueno, el tema és... Si tu ets amiga de la Letizia de tota la vida, que abans era campechana com nosaltres, què li regales?
0: Ah,
2: què li regales?
0: Molt bona.
2: A la reina, a la monarca de totes les Espanyes que hi ha. Perquè us feu una idea, aquesta senyora li han regalat en els seus últims anys de regnat. A Qatar li van donar unes arracades de diamants de 100.000 euros.
4: Que bon regal.
2: 50 i 50, eh? O sigui, 50.000 l'arracada esquerra, 50.000. Una diadema de 450 diamants i 10 perles que val 50.000 euros.
4: Ostres.
2: Unes arracades d'aigua marines de Bulgari de 50.000 euros. Un anell de diamants de Bulgari. Bulgari està pillant una comissió, segur. De més de 20.000 euros. Un sultà d'Oman li va regalar una daga cerimonial que no té ni preu.
1: Una daga?
2: Una daga per matar a reis enemics, suposo.
1: Ostres.
2: I a Egipte li van regalar una reproducció de la màscara de Tutankamon.
1: Què dius?
2: Jo he estat mirant i l'única cosa que no li han regalat, i és un bon regal per les amigues, si ens estan escoltant, és un air fryer.
5: Ah, doncs mira.
2: Una bona d'aquestes de dues safates.
0: Quan ho tens tot, el que vols són experiències.
4: Exacte.
2: Ah, que li regalin un
0: Wonderbox. Un Wonderbox.
2: Exacte.
4: Això li regalé jo.
5: Però es passa que us caduca. Anem caduca sempre.
2: Sí, sempre.
4: Salidas con encanto.
2: Mira, tu, majestà, vostè és més box que Wonder.
6: Salidas con encanto, regálame ese, a ver si...
4: Bueno, papá, también te regalaré uno.
6: Pero de salida, de mujeres salidas.
0: Un exercici.
4: Sí, cerca de tu zona.
0: Un exercici d'empatia, de ficció, perquè els oients es posin en aquesta situació, no? Què li regalaríeu a la Letizia Ortiz?
5: Ara.
0: No? Si fóssiu amigues seves, tenint en compte que ho té tot. O sigui, materialment ho té tot, per tant, jo crec que ha de ser una qüestió més experiencial.
2: Sí, un dibuix.
0: Sí, exacte, un dibuix.
5: Ah, això és maco.
2: Oi? Sou cenicer, no?
5: Això em fa de il·lusió.
2: Bueno, sóc pala, hombre.
7: Informació, rigor, periodisme.
8: Una delícia de programa.
7: Tres coses que no trobaràs al Matina Codina.
8: Un programa casi de lujo.
9: Debería hacer un despertadiós.

0: Arran d'un titular que vam conèixer ahir, que és que les presons catalanes estan a petar, estan al 95% de la seva capacitat avui, coses que no entens de les presons, o què faràs exactament, Sergi?
1: A veure, primer destacar això, sí, que es veu que el govern, en comptes de dir anem a intentar reduir la criminalitat o donar més recursos a la gent perquè no hagin de robar, han dit tranquils que construirem més presons.
0: Ja, és que ahir van apunyalar 5 persones només ahir, vull dir, ara, és un festival.
1: Un dilluns, que semblava tontíssim.
0: Sí, tontíssim.
1: Que tens 5 apunyalats?
2: Hace falta más mano dura, coño.
1: No te metas en mi sección. Llavors, jo el que he estat pensant és, val, i les presons estan plenes, però és que les presons les podem tenir a tot arreu. Hi ha moltes coses quotidianes que poden arribar a semblar una presó de la que no pots escapar.
3: Ostres!
1: O no em direu que quan et ve algú i et diu ostres, has vist aquell vídeo de tal, no sé què, espera que te l'ensenyo, i et posa el YouTube davant i són 6 minuts de vídeo.
4: Ai, sí!
1: I té la ferma intenció d'ensenyar-te el sencer? No em diguis que no sembla una presó.
0: És que si dius no m'interessa gens, pot ser el final d'una amistat. Has d'aguantar.
1: Hi ha una manera més ofensiva, que és tocar la pantalla per mirar quan queda.
0: Això
1: és molt ofensiu.
0: Ofensiva.
3: Jo ho faig molt.
1: Després, quan hi ha una taula amb molta gent i hi ha una conversa divertidíssima en la qual vols estar participant-hi, però el del teu costat et vol estar explicant que ha canviat les tapes del vàter i que les ha trobat molt barates al Bauhaus i no t'interessa.
3: Una ràbia.
1: I tu estàs amb un ull allà i un altre.
0: Hi hauria d'haver un director de la conversa.
5: Sí, l'oreja, no, con el ojo.
0: El paper que jo faig en aquest programa, dic, un moment, ara això no... Sí.
1: Tal.
3: Sí,
4: el Cazorla ho té molt bé perquè sort només d'una orella.
5: Sí, però si la orella bona està enfocada a la conversa que no m'interessa, és triplement difícil
1: de dissimular.
0: Va, llavors tens torticulis.
1: Llavors, quan algú treu un joc de taula per jugar i tothom sap jugar i menys una persona, que a més és el tonto del grup, que a més li has d'explicar molt lentament i està entorpint el joc tota l'estona, o no està atent a la partida i està rient amb una altra persona, que dius, o jugues o socialista.
0: S'hauria de poder dir, mira, vés a mirar la tele, o li dones una Game Boy.
4: Exacto. Que vengan a ver la rueda de Telecinco, que vamos muy mal de audiencia.
1: Sí, no lo ve nadie. Això sí que és una presó. Quan estàs a una reunió i ja sembla que tothom s'està mig aixecant i algú diu, un moment, nois, espera, una última cosa, un últim dubte que tinc. Aquell últim dubte són 45 minuts.
0: Això no ho suporteu de mi perquè jo tinc tendència a allargar la reunió.
5: Sí, és veritat.
1: Sí. Després, quan li dius a algú, ai, que mono el teu nen, i diu, espera, tinc més fotos. I treu 70 fotos del nen fent res.
0: Descarregant fotos del núvol. Que
3: No cal.
1: Em sento a una presó quan un cop l'any toquen a Ikea a mirar a veure què hi ha. No cal anar. Abans et portaven el català a casa.
5: A la mujer le gusta ir a pasar la tarde a l'Ikea.
1: I a los hombres también.
5: Que le va a gustar un hombre.
2: A mí me gusta l'Ikea porque hay una piscina de bolas, tío. Pero yo entro ahí dentro y me pierdo en la piscina, tío.
0: I els Frankfurt aquells, els Frankfurt.
2: Buenísimo, tío.
1: Quan algú et diu que has d'escoltar una cançó i te la poso sencera, 4 minuts i mig de cançó...
0: I què et diu? Que aquest sóc jo també. Escolta bé la lletra.
1: Sí, o que...
0: Escolta bé.
5: I la vas parant, no? Ja veuràs ara.
1: Quan algú li has fet una pregunta a algú per escrit i et respon amb un àudio de 3 minuts.
4: No!
1: Quan et trobes algú al transport públic que tu anaves amb els teus auriculars i et trobes algú que tampoc és tan col·lega i estàs obligat a fer les 10 parades parlant amb aquesta persona que no t'interessa.
0: Duríssim.
1: Quan vas a un restaurant, els de la taula són coneguts, però no tant. Yeah. Llavors, tota l'estona és una conversa de 4, però són 2, però són 4. I per mi la pitjor, que és quan ets al teatre o al cine o a un avió i et toca seure entre dues persones i les dues persones en algun moment et treuen els reposabrazos a banda i banda.
0: No.
1: Llavors et quedes com el Woody de Toy Story, sense mobilitat als braços, les 4 hores de l'Odissea.
0: També era una presó quan viatjaves amb l'escola a l'autobús i el de davant estava una mica malalt i s'estirava el seient endarrere i quedaves atrapat.
1: Ai, quina gòbio.
0: Sí, sí.
4: Hi ha gent, per això, que no cedeix amb els reposabrazos, llavors veus, quan coincideixen dos iguals, que hi ha contacte físic tota l'estona.
1: Sí,
4: tota la
1: maco. És molt maco.
4: És molt violent.
1: Un senyor de 73 anys.
0: Estaríem hores parlant de tot allò que pot suposar una presó en la vida quotidiana. Gràcies, Sergi Ferret.
6: Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
7: Eh, tu!
6: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina. El programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic. Cada matí a RAC 105. I el segon tercera.

0: En les últimes hores s'ha fet viral la imatge d'un atleta amb incontinència intestinal sobtada. Ai. Que això, m'agradaria que penséssiu a vosaltres si mai us heu cagat a sobre, companys, aneu pensant en aquell moment de la vida.
1: Crec que no cal recordar gaire, si t'ha passat un cop a la vida ja ho tens present.
2: Sí.
3: El tema és que en una competició celebrada a Pekín que es diu Hyrox, que combina cursa amb exercicis de força, jo tinc amics que fan Hyrox. I estan, sí, sí.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Doncs doble mèrit, no?
2: Sí, senyor.
1: Sí. Doble mèrit.
3: Que guai. Sí,
1: no, sí. Perquè...
3: no devia fer allò dels atlets d'estar treure's la samarreta i tirar-la al públic.
4: No.
3: No crec.
4: No, hi ha imatges, eh? Si busqueu a Twitter Hyrox Australia...
1: Té tota la pinta que la gent a l'hora d'esmorzar busca...
4: Sí, sí. Surt amb, doncs, tot allà les cames regalimant merdes.
3: Perfecte. Una mujer haciendo caca.
1: No, però, però per exemple, jo si m'ho fes a sobre, hi hauria aquest punt de perdedor, no? De ridícul públic que em faria perdre... perdoneu el barbarisme, fuelle. No? Jo,
3: sí. Però si ho fessis
1: canvi, aquesta
3: tu,
1: persona, Ernest... aquesta persona, hòstia, et va motivar, no? Va dir, per compensar el ridícul que acabo de fer, ara et guanyo a la competició.
3: Sí.
1: No?
3: Si et passés a tu, amb tot el respecte, seria cursa d'obstacles pels que venen darrere.
1: Per què?
3: Perquè m'imagino que tu, com a senglar d'Osona...
2: Sí. Sí. Sorta una...
3: No, ja ho has dit tu mateix.
4: Tot sòlid.
3: Deus deixar anar...
1: Tu creus que jo em busso a l'albàter cada vegada que vaig a defecar?
3: No, perquè fas la tècnica de la guillotina.
4: Ai!
3: Saps? Bueno, que fas... respiracions,
1: escapsar,
3: un, dos, tres, escapses.
1: Us recordo que una vegada a mi em van fotre fora d'un matinal per escatològic.
4: Ai.
1: Vull dir, això no s'ha de tornar a repetir.
4: Vale.
3: Vale. Ara són uns dies tontos a la ràdio, sí. Ho hem d'aprofitar.
4: Perdó, puc preguntar quantes vegades aneu al lavabo al dia?
3: Al dia?
5: Jo
6: dues mínim.
1: He perdut la regularitat.
5: Sí, jo tres.
1: He perdut la regularitat.
3: Però sempre que va l'Alan. El Pedrol fa pinta de ser dels que caga un cop a la setmana,
1: va,
3: perquè s'està escandalitzant molt tota l'estona.
1: Pedrol, moltes gràcies. Una pregunta, els pèls rojos cagueu negre també? Una mogueu marró o no?
4: No, caguem pèl roig i amb purpurina.
3: Ai, que mono.
5: Come back.
7: El precio de la vivienda que se ha disparado.
8: Últimament, tots són males notícies. Tant per tant, que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina.
9: De 6 a 11.
8: Presentat per l'Ernest Codina.
1: Te tu parecen becarios, tu. Oh!

0: Doncs la pròpia cançó és una beautiful thing, no? No trobem aquesta veu de Benson Boone, que bé que encaixa aquesta hora del matí per anar arrencant mica en mica progressivament els motors d'una nova jornada de RAC 105. Un dia, bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Que no sé com afrontes tu d'entrada, bastant embolicada, no, tu? Tindràs,
1: sí.
0: Tindràs feina avui, eh? Tindràs
1: avui
0: feina,
1: tindré feina on tindrà més el Martí, perquè la pluja més forta arriba a la tarda. Jo avui aviso al matí i ella es menja, com si diguéssim, la pluja que jo viuré al carrer.
0: En directe.
1: Sí, que a mi m'encanta, una tarda de pluja m'encanta, em ve molt
0: doncs
1: de gust.
0: Aquestes pluges, si no m'equivoco, hi ha fins i tot alertes, no?
1: Sí, hi ha avisos.
0: L'INCAT l'han activat des de Protecció Civil.
1: Tenim, sí, exacte, tenim pluges que poden ser intenses, tenim dos tipus d'avisos, els de 40 litres per metre quadrat en mitja hora,

0: a les comarques de Girona, comarques de Barcelona, Camp de Tarragona, Catalunya Central i punts del Pirineu, i després tenim els de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, que això enganxa sobretot de cara al vespre, al Baix Llobregat, al Garraf, al Barcelonès, al Penedès i també al Tarragonès. Aquestes zones és per on anirà marxant aquesta pluja, i de nit matinada també es podrien repetir encara alguns d'aquests ruixats. Per tant, si teniu previst anar al Camp Nou, penseu que avui plourà, i a més pot ploure d'una manera continuada, no allò un xàfec aïllat, sinó que pot anar fent durant tot el partit.
1: I no quatre gotes, precisament.
0: I no quatre gotes, sinó amb força. Tenim aquests avisos, doncs, del meteo, que també són pluges que poden anar acompanyades de tempesta, de calamarsa o pedra, i també de fortes ratxes de vent, per tant, molta precaució. Ara al matí començaria a arribar ja aquesta pluja en punts de la costa i del prelitoral de Barcelona i també sectors del Pirineu, i entre el migdia i la tarda és quan aquestes pluges s'estendran també cap a la resta. Les zones més afectades, com dèiem, centre i nord del país, i en canvi menys cap al sud i cap a ponent. Darrere seu que arriba una baixada de les temperatures. Això és un front fred, que el que fa és que entri una massa d'aire més freda, i per tant que a mesura que avui avanci el dia vagin baixant els termòmetres. Al migdia ja notareu que no pugen tant. Ahir encara vam tenir valors de 39 graus cap a les Terres de l'Ebre.
1: Escalfava el sol,
0: al Priorat. Sí. Temperatures molt altes. Doncs bé, avui entre els 25 i els 30 graus a tot estirar, i al vespre ja notarem més la refrescada. Vent de tramuntana cap a l'Empordà i el mestral també a l'interior de l'Ebre. Per tant, trenquem la dinàmica d'aquesta calor intensa de principis de setmana.
1: Per tant, dia de radar del Meteocat,
0: sí,
1: sobretot a partir del migdia.
0: Exacte. Sí, i anar seguint, i sobretot anar seguint també les informacions, perquè si hi ha algun aiguat més fort, doncs pot ser que hi hagi més avisos extres a banda dels que us he dit.
1: I s'estan complint els pronòstics que ja ens vas avançar fa uns dies, que és que la segona part del mes seria més plujosa. No sé si veus en els models de mitjà termini que això pugui tenir continuïtat.
0: Mira,
1: o
0: de moment, el dijous i divendres no fa net, i encara continuen el xàfec, sobretot comarques de Girona i de Barcelona. I després el cap de setmana sí que farà més sol, i ja veurem, perquè potser coincidim amb l'inici de la tardor, que és el 23, potser podríem tenir una mica més de moviment. Doncs ens esperem.
1: Jo aquest dissabte ja ho acabarem de filar, això, però vaig a punxar un casament a Figueres, de l'Albert i la Sara, i els... però clar, Figueres, això és a l'Empordà, fotrà vent, no?
0: Hauríem de mirar-ho, ara et miro si encara bufarà, perfecte, perquè avui segur que bufa, et miro si el cap de setmana també.
1: Gràcies, Mònica! Dos minuts exactes, i arribarem a 6:45 d'aquest matí de dimecres 16 de setembre, de seguida totes les notícies del dia. Abans, Pitbull i Cristina Aguilera. Feel this moment.

0: serà un altre dels concerts sonats aquest final d'any 2026. El 4 de novembre el tindrem al Palau Sant Jordi, al Pitbull Tour. Aquí el teníem versionant el Take On Me del Zaha amb el Feel This Moment, una cançó que, sens dubte, ens ajuda a carregar bateries i afrontar el dia amb una mica més d'esperit, una mica més d'energia. A aquesta hora, com cada dia, repassem els principals titulars de les informacions més destacades. Heu de saber a aquesta hora que les estrelles del Real Madrid han provocat una gran polèmica pel rebuig a participar en una iniciativa de suport a Ceuta. L'equip de Mourinho, que va guanyar 2-3 al camp de l'Elx amb un gol al minut 92, i el resultat ha quedat en un segon pla. El motiu és que Vinícius, Mbappé i Konaté van amagar un missatge de suport a Ceuta i això no ha agradat a gran part de l'afició del Real Madrid, que institucionalment ha dit que cada jugador, diguem-ne, té dret a manifestar o no una opinió, que tenen llibertat de moviments en aquest aspecte, però clar, diguem-ne que tal com està la situació hi ha molta gent que els ha criticat. I ahir també va jugar l'Espanyol, que va perdre 2-1 contra el Rayo Vallecano. L'equip de Manolo González va fer una primera meitat desastrosa i clar, ho van pagar molt car, i avui a 2:15 de la nit en directe el Barça rep el Racing de Santander al Camp Nou. I la Moncloa titlla de disbarat la proposta del Partit Popular de retirar la nacionalitat als migrants que cometin delictes greus. Era idea de Vox, però el Partit Popular se l'ha apropiat. El PSOE creu que és una temeritat i acusa el PP de comprar l'ideari de l'extrema dreta. I el Tribunal Suprem manté l'ordre de detenció a Carles Puigdemont i endarrereix la seva tornada. El jutge Pablo Llarena ha complert l'amenaça i no aplicarà l'amnistia fins que l'obligui el Constitucional. La decisió també afecta l'exconseller Toni Comín. Més coses. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha rebut un ciberatac per part d'un model d'intel·ligència artificial. Ja hi som. És el primer que es detecta a l'Estat. La IA va colar-se tota sola al sistema i va modificar les dades personals. L'organisme demana regular la IA per evitar més casos com aquest. I a Tarragona, un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític per una fuita de monòxid de carboni. Ha passat al Mercat Central quan feien manteniment en una fossa sèptica. Ara n'investiguen les causes. La tragèdia coincideix amb l'arrencada de les festes de Santa Tecla. I els Mossos han pogut demostrar que Jonathan Andic va anar a l'Equador amb el seu telèfon mòbil. La jutgessa sospitava que se n'havia desempallegat abans, però segons La Vanguardia, la policia ha confirmat que l'únic sospitós de la mort d'Isaac Andic, doncs sí que va fugir amb el mòbil. 6:33, l'últim titular és pel temps. Aquesta tarda, ho hem explicat fa una estona, arriba un canvi important, que portarà una baixada de les temperatures i ruixats que poden anar acompanyats de pedra, de calamarsa, sobretot cap a les comarques de Girona, de Barcelona, i a última hora del dia a la mateixa ciutat de Barcelona i també al Baix Llobregat, entre d'altres comarques. Fem una pausa i tornem de seguida al Matina a Codina de RAC 105. Bon dia i bona hora, matineros. Un segundet, Ara sí, vinga, som-hi.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
3: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Únic? S'escriu amb H o sense H?
6: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
12: El Matina Codina, el feu vosaltres.
13: Ei, bon dia.
14: Bon dia, Matina Codina.
15: Hola, matiner.
16: Bon dia, Matina Codina.
15: Tenia un bon dia.
17: Bon dia, matiner.
18: Bon dia, matinaires.
19: Bon dia, codinaires.
20: Vinga, va, som-hi.
21: Bon dia, matinero.
22: Vinga, va, bon matí.
23: Un petonet.
24: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantideu y de vida. Cantideu y de vida.
12: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi dubida.
25: La Rosalía.

0: com ens agrada que la Moreneta canti en català. Estem parlant de la Rosalía milionària. Sí, senyor. La Rosalía, que avui, per cert, acaba la seva gira Lux i ho farà a Miami. Va començar a Lyon, va passar per moltes ciutats, entre les quals, evidentment, Barcelona, oferint uns quants concerts, i avui acabarà i podrà prendre's doncs, un temps de respirar, de descansar, de recuperar força, creativitat i una mica d'oxigen. Bon dia, Mar Puga.
1: Bon dia, Codina, què tal?
0: Molt bé, no tan bé com tu, que diuen.
1: Oh, que maco, no?
0: No, bueno, tampoc és tan maco, però no, sí, però... fas bona cara, vull dir, estàs,
1: sí,
0: a, estàs al teu prime, claríssimament.
1: Ah, sí?
0: Sí, home, sí.
1: Mira, que bé.
0: Però això
1: porto
0: ja ho saps tu, no?
1: Porto mesos en el meu prime. Sí, el mes de maig vaig considerar-me en el meu prime màxim. Mai havia estat tant amb el meu prime. Any, el meu prime. Maig, juny. Ha sigut la meva millor època de la vida. Ara estic bé, no em puc queixar.
0: Ah, per cert, ahir vas anar a la inauguració d'un
1: sí.
0: altre... Explica'ns-ho tu.
1: Del Boulevard Dalí, allà a la Casa Ametller, del Passeig de Gràcia, i va ser fantàstic.
0: Sí, explica'ns.
1: Una meravella, heu d'anar-hi.
0: Què tal aquesta experiència?
1: Em agrada molt, perquè és una experiència immersiva, té també com un moment d'això de realitat virtual, o sigui, sí. és una exposició de Dalí, que al sí. final, doncs, a qui no li agrada Dalí, no? Tot l'interès que té tota la seva vida i tot el que va fer... I clar, passes com per moltes fases de la seva vida, de la seva època, veus allà vestits, els quadres, és fantàstic, la veritat.
0: I això és una exposició que entenc que estarà ara uns dies permanent. A...
1: Sí, ahir va ser la inauguració. Sí. No et sé dir ara fins quan estan, però aneu-hi, aneu-hi, allò és possible, així no marxen.
0: Exacte. Doncs que sàpigues que jo demà, si tot va bé, i el meu refredat incipient no avança...
1: Ah, aniràs?
0: No. Ah. Demà vaig a veure Àlex Ubago.
1: Home, no m'ho puc creure.
0: Al Palau de la Música Catalana. I em sobra una entrada. Vols venir o no?
1: Què dius?
0: Sí.
1: Demà?
0: Sí, sí, sí.
1: Vull venir, sí.
0: Vols venir?
1: Vols quedar a veure
0: Àlex Ubago? Ara mateix no t'ho sé dir, però crec que a les 8, una cosa així.
1: Vull anar... 8:15. Saps què passa? Que demà tinc un tema a la tarda.
0: Ja m'està fotent la cobra.
1: No, és que vull anar.
0: Ja m'està fotent la cobra.
1: Em fa molta il·lusió, però he de mirar l'hora, perquè tinc un tema demà a la nit, jo. Però he de mirar l'hora. Deixa'm ara fora d'antena, sí. perquè a mi em fa molta il·lusió, Àlex Ubago.
0: Demà,
1: jo l'he entrevistat, a més.
0: Demà et deixaré posar de hit per sortir al llit, Àlex Ubago, si vols. Mira, posaré bueno, la més coneguda per gran públic, que és aquesta.
1: Home, per favor, això el Palau de la Música.
0: Imagina't allà. Amb,
1: no puc.
0: Increïble.
2: Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida.
1: Però tu com ho dius, això, avui, un dia abans?
0: Després t'ho explico.
1: Perquè no tens companyia, no? T'han plantat.
0: No, crec que ets la millor companyia. No, ho dic de debò. Ho dic de debò.
1: Vinga!
0: Però és veritat que tenia uns altres plans.
1: Ah, ja deia jo.
0: És que et veig tan sovint que ja no et contemplo.
1: No ja, no hi penses. Ja, avui has dit, ai, ja. Per què no em veia?
0: Sí. No, crec que ets, sincerament, crec que ets la millor companyia.
1: Home, jo em moro, Va, Marc.
0: Efemèrides d'aquest 16 de setembre, commemoracions... Comencem avui amb un nom propi que crec que la Mar Puga estima moltíssim.
1: No, és que avui, oients, hem d'escoltar el gran Camilo Sesto.
0: Està justificat, eh?
1: Justificadíssim! I és que avui el rei de la música faria 80 anys, mare de Déu. Va néixer un 16 de setembre del 1946. I ens va deixar, per desgràcia de tots, un 8 de setembre del 2019.
0: Vivir així seria morir així, no? Morir així, perquè
1: sí, clar,
0: ens va deixar pobret.
1: Ara està versionant.
0: En pau descansi.
1: Ara el Bisbal està fent versions de tota aquesta música d'abans. I també naixia el 1925 Rayleigh B. King, un dels guitarristes de blues per excel·lència i per la revista Rolling Stone, el millor guitarrista de tots els temps. Vinga, i anem amb els Manel. Perquè avui fa 16 anys que aconseguia el seu primer disc d'or. Va ser un 16 de setembre del 2010, obtenint el disc d'or per als millors professors europeus.
0: Me'n recordo perfectament també quan van arribar a ser els més venuts de tot l'estat espanyol, eh? Vull dir, sembla mentida, no?, que un disc en català aconseguís doncs, tot aquest ressò. Aniversaris, va, quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs mira, avui la Mireia Giró fa 48 anys. Home, haurem de trucar o alguna cosa.
0: Ara li enviaré
1: la Mireia.
0: Un missatget, sí.
1: Felicitats des d'aquí. També l'actor Neil Cardoner avui en fa 28. L'il·lusionista David Copperfield en fa 70.
0: Sí,
1: la Samantha Villar avui en fa 51. L'actriu Rossi de Palma en fa 62. I anirem amb cantants. Aquest t'agradarà. Posa'l.
0: A veure, va, som-hi. Oh!
1: Home, què m'has de dir?
0: Del Resacón en Las Vegas, tu, aquesta banda sonora.
1: Florida, avui fa 47 anys.
0: I això és un tamasso.

0: Com t'agrada, eh?
1: Per mi, per mi seria el hit per sortir el llit.
0: Clar, però no, ja has vist que t'he posat un altre. Avui el cantant Nick Jonas, el petit del Jonas Brothers, fa 34 anys. Acabarem amb el que seria el meu hit per sortir del llit, perquè avui faig un altre dels grans de la música. Em fa 58.

0: ara posaria aquí a ballar amb tu, sí o no?
1: Llàstima que jo sóc Ernest d'Escordina, a aquesta hora del matí.
0: No, et diré que no balles tan malament, tu, eh?
1: Sí, però sóc freestyle, saps? A mi no em facis seguir uns passos.
0: Això sí.
1: Jo, per exemple, la salsa la faig a la meva manera, jo.
0: Ja, però saps portar bé, eh? Jo que he ballat amb els quatre d'aquest estudi, balles bé, prou bé. També a nivell baix.
1: Sí, és veritat. Tinc intuïció, és a dir, veig cap on em portes. Sí. Em sé portar, però jo no domino el ball. Diguem.
0: Aquí hi ha dos homes, heu de saber, que ballen bé i dos que són rítmics, pobrets meus, que no saben ni...
1: Cazorla i jo ballem bé i Ferrer i Alan Lillo sembla que trepitgin raïm. No? Vinga, va, què diuen els astres? Tindran sort els matineros avui o no?
0: Doncs mira, si avui sou Géminis, com jo, atenció, perquè podem trobar una oportunitat. El dimecres pot aparèixer una oportunitat en un lloc que no esperava trobar-la. Una conversa casual et pot donar una informació que avui et serà molt útil. Molt atents a tot el que passi. Si ets Escorpí, això t'agradarà i molt.
1: Al tanto.
0: Avui és el signe que pot tenir sort en l'amor.
1: No fotis.
0: Què? T'ho prometo.
1: No fotis.
0: Que sí.
1: No sé on.
0: Ja avui hi ha molta energia de...
1: creuant la diagonal.
0: Avui hi ha energia de connexions. Algú es pot mostrar més interès per tu del que imagines. Una mirada, missatge o conversa pot fer canviar completament l'ambient.
1: Una mirada,
0: I si tens alguna persona al cap...
1: No.
0: Avui dimecres és un bon moment per fer un petit moviment.
1: El meu cap ara mateix és el desert dels Monegros.
0: I si sou sagitaris, avui podeu rebre una sorpresa. El dia pot començar amb normalitat i acabar donant-te un motiu inesperat per somriure. Una invitació, notícia o canvi de plans et pot portar alguna cosa molt positiva. Per tant, deixeu-vos portar.
1: Esperem que l'atzar avui estigui de la vostra banda, estimats oients, i aquesta hora del matí... Quina cançó deu haver triat la Mar Puga per animar-te el dia?
0: Avui parlarem, com hi havia una efemèride dels Manel, escoltarem un clàssic dels Manel que no sona mai aquí i avui la vull posar. A més, jo quan em vaig assabentar, que és una cançó que parla com... És com si li cantés la teva parella d'ara a la teva exparella. Per tant, ara sabent això, oients, escolteu la lletra de Benvolgut.
2: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial

0: Un dels grups que fa millors lletres, que tenen més personalitat en les seves cançons, que fa 13 anys van aconseguir el seu primer disc d'or. Ho estem celebrant al Matina Codina, recuperant dels Manel aquest Benvolguts. I canviem el Benvolgut per Benvingut Tarnamolet.
1: Matina Codina, abans de les 7.
2: Quin truc ara, tio?
1: L'Arnau Molet.
0: Va, saluda.
3: Bon dia, Catalunya, bon dia, Osona. Què tal, família? Com esteu?
0: Escolta, tu què esmorzes per portar aquesta energia cada dia, tio?
3: Doncs mira, avui una torradeta amb una mica de formatge i un cafè molt carregat. Perquè jo, si no em faig un cafè molt carregat, sóc incapaç de conduir durant una hora per venir fins a Barcelona, saps?
0: Bastant healthy, eh? Jo últimament estic fent allò de no menjar, és a dir, des que sopo cap a les 9 o així, fins a l'hora d'esmorzar a les 11 del matí.
3: Això es diu, ayuno intermitente,
0: sí,
3: no? Una mica això?
0: T'anava a dir dejuni intermitent. Molt bé.
3: Escolta'm, i funciona o no?
0: No ho sé. No ho sé, de moment aguanto.
4: De moment va bé.
0: Un dia aquests em menjaré la marpuga, per necessitat
3: bàsica. Desactiveu les càmeres.
0: Sí.
4: Val. Les apagarem.
0: Molt bé. Vinga, va, ja tenim la setmana gairebé superada, és dimecres, tu.
3: Sí.
4: Anem bé.
0: 7 minuts i mig i les 7 del matí. Avui l'Arnau Molet ens parlarà de la gepa tecnològica.
3: Efectivament. Sabeu què és, això, o no?
4: No.
0: Jo crec que sí. Jo crec que...
3: Doncs
0: puc jugar-me-la una mica, o no?
3: Sí.
0: Crec que...
3: Juga-te-la, va.
0: No, de tant tenir el cap ajupit mirant les pantalles, ens està sortint la gepa del Geperut de Notre Dame, no? Una cosa així.
3: Doncs sí. Diuen que de tant mirar el mòbil et pots quedar geperut, però ja us dic que això no està demostrat científicament. El que sí que està estudiat és una cosa curiosa, i és que estar encorbat pot afectar com et sents. Mira... El 2015, uns investigadors de la Universitat d'Auckland, que no sé exactament on és...
0: Sí, això queda per allà a Austràlia, jo diria que és Nova Zelanda. Val.
3: Doncs mira, vam fer un experiment amb 74 persones. Un grup havia de seure amb l'esquena més recta i l'altre més encorbat, i feien una prova. Doncs mira, el resultat va ser que els que seien més rectes deien que estaven més bé d'estat d'ànim i d'autoestima, i els que estaven més encorbats... deien que tenien emocions negatives, que tenien por, que es trobaven malament.
4: Ah.
3: Això què ens diu? Doncs mira, que el cos i com ens sentim poden estar relacionats. I sí, això de la gepa tecnològica, doncs diuen que no és una qüestió científica.
0: A mi em sembla, de la gepa tecnològica em sona més a missatge apocalíptic, perquè no estiguis tanta estona al mòbil, saps? Que és el que diria la meva mare. La meva mare em diria, Ernest, que quedaràs al final geperut de tant mirar el mòbil, saps?
3: Bueno, sí. Doncs mira, geperut no, però sí que afecten l'estat d'ànim. Per tant, la recomanació final de tot plegat és que deixeu de mirar el mòbil, que aixequeu el cap, que fiqueu l'esquena recta, mireu endavant i gaudiu una mica d'aquest dimecres, ja està.
4: Sí, gràcies per la recomanació.
0: Perquè si no, aixecareu el cap i els vostres fills, que ara mateix tenen 2 anys, ja aniran a la universitat.
4: 100%. No,
3: això pot ser, sí.
0: Tot i que,
3: bueno, jo recomano també vegades, molt una cosa que faig jo ara, perdona, sí, digues.
0: No, jo anava a dir que la meva teoria per contradir aquest estudi d'Oakland seria que si no mires, és a dir, si mires avall, no veus la merda de món que tenim ara mateix.
4: Que
0: en certa manera també hauria de ser una cosa optimista. Però vaja, com volies concloure, Bolet, que hem d'anar a polir?
3: No, res, només dir que jo quan entro a casa deixo el mòbil i així me n'adono que tinc una família, tinc un fill i que tinc una vida.
4: Que mono, molt bé.
0: Molt bé. I no ho perdis perquè et veig molt feliç. Molet, un missatge optimista per tota la gent que ens escolta i marxem. Va, digue'ls-hi algú, maco, va.
3: Ah, no, gaudir d'aquest dimecres i que, escolta, que canvia la temperatura, que també és optimista, això.
0: Sí,
3: no,
0: sí,
3: que plogui, que vingui una mica de fresqueta, perquè estàvem ja de la calor que no podíem més.
0: Avui, per aigua i rebequeta a la bossa. Ara tornem.
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
5: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
6: Doncs jo només sento la carretera.
5: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
7: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
8: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
7: Perquè ara Fiac Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar les assegurances de salut de Línia Directa. Pots demanar cita directament amb els millors metges especialistes i a més pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
10: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
11: Que l'any serien 1, 2, 3...
10: Més de 2.400 euros.
11: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Royal Gala a 1,45 al quilo.
10: Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho sentim. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
13: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
15: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot a 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
17: el 5, el 6, el 10, el 27 i el 42, i els sols, el 1 i el 8.
16: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: Matina Codina. El que necessites perquè no es noti que vas camí del Matadero.

0: Cazorla, m'has de fer el Warren. Aquest és Àlex.
1: Warren!
0: Warren. Fever Dream. Home, Fever no n'hi ha de miracle. Ja us ho dic ara, perquè tenim l'Alan Lillo i jo. Estem ja a punt de pillar el primer refredat de la temporada.
2: Però molt, eh?
3: Sí. El primer que s'encostipa porta esmorzar, vam quedar.
2: Sí, me'n recordo.
0: Mira,
2: ho diu el nou conveni.
0: Portaré jo, el que passa que recordeu que estic a dieta i portaré avena.
2: Val.
0: Iogurt de proteïna.
2: Vale.
0: I una poma.
2: Jo, si és gratis, pues... tampoc et diré que no, eh?
4: No portis, no cal. No,
0: escolta, quina simptomatologia t'acompanya, Lillo, aquesta
2: de
0: matí?
2: Una mica de tot, eh? Mocs, mal de coll, saps quan em passes i et rasca, fatal, terrible. Sí. Mal de cap, sensació que tinc el cap a punt d'esclatar.
0: Ja, però jo ja sabeu que jo sóc una mica doctor, també, i ja fa unes hores, des d'ahir, que t'estic dient que aprenguis alguna cosa, que no facis com Steve Jobs, per exemple, que no volia prendre rei com va acabar.
3: Ara, i si era tan llest, ara on està? Ara, què està fent iPhones a Sant Pere?
2: És que tinc una estranya mania, que és que acostumo a fer-li més cas al metge que a algú que no és metge.
3: No, digue-li.
0: Però si els metges ara tiren del xat GPT.
2: Ah, sí?
0: Sí, la majoria sí. No sé qui m'ho va dir, que va veure algú.
3: Jo.
0: Ah, m'ho has dit tu, no?
3: No em va passar a mi, li va passar a l'Helena, però sí, la tia anava narrant una mica els símptomes i la persona anava tancant amb el xat GPT com complementant la informació.
2: Jolín.
3: I al final li va acabar dient: ¿quieres que te haga una tabla nutricional?
2: Anda. Ho vaig fer per xat GPT i la primera pregunta que em va fer és: ¿de qué color tienes los mocos?
3: I vens a caer de conèixer.
0: I què et va dir?
2: I vaig dir blancos, jo què sé, perquè els primers eren blancs.
3: Toma una foto, vols preguntar.
0: Bé, Alan Lillo, bon dia.
2: Bon dia.
0: El que queda d'Alan Lillo, bon dia. Sergi Ferrer, bon dia.
5: Hola.
0: Xavi Cazorla, com estàs?
5: Hola, molt bé.
0: Tot bé, sí?
5: Increïble.
0: Marc Puga, tot bé?
5: Molt bé.
0: Va, perfecte.
5: Sí.
0: Doncs, mira, sí que farem Infopuga, va.
5: Apa, no m'ho esperava. Sí. Vinga, va. Serà maravilloso. Viatgem. Un nuvi francès. Parlem d'un senyor francès que s'anava a casar. És que tinc, com veieu, no tinc bé la veu.
0: Això ho fa el Basté a cada moment, d'això d'estossegar just davant del micro.
1: Ja t'ho vull tornar, perdoneu.
0: I té més de 700.000 oients diaris, vull dir que mai rebràs una crítica per estossegar davant del micro. Digues.
5: Vinga, el nuvi francès s'anava a casar i agafaven un avió perquè es casaven fora de França i tenia preparat un vestit de nuvi super top, va estar molts mesos corrent-s'ho, de 1.000 euros pel dia del casament. No sé que us gasteu en un vestit de nuvi.
0: Era costurer el nuvi o què?
5: No ho sé, però es va gastar 1.000 euros. Bueno, doncs durant el transbordament d'un dels vols, la companyia aèria va perdre la maleta ell portava el vestit. Sí.
2: Sí.
5: La companyia li va dir que probablement arribaria en el següent vol, però el vestit no va arribar a temps.
2: No
5: va arribar a temps pel casament i, clar, què no va fer? Anul·lar el casament, cancel·lar la boda.
0: No, però ja t'esguerra el dia,
5: Sí, ja t'esguerra el dia.
0: Perquè feia dies que et veies guapo.
5: Sí. Jo crec que la vida li està dient: no et casis. A vegades has de captar les senyals. Sí. Però, compte, aquest matrimoni està destinat al fracàs.
0: Trobo pretensiós casar-te a un país que no sigui el teu.
5: Jo també.
3: No? Home, però si ets francès, evidentment vols sortir de França.
5: I m'haurà convidat i tot. El cas és que s'acostava al casament, no tenia...
0: Molt bona, Sergi.
3: Gràcies, Lluís. Tornem la connexió.
5: No tenia el seu vestit i el nuvi va haver d'improvisar i es va acabar casant, evidentment, però amb texans i unes bambes. Per tant, es va casar així.
0: Res més versemblant.
5: I el més fort és que va aparèixer el vestit una setmana després de la boda, quan ell s'havia casat.
0: Ara.
5: I estava la lluna de mel i la companyia li va dir: està aquí el vestido, lo necesitas. I clar, ell per què volia el vestit ja, no?
2: Clar.
5: I no, merci, i res. Va anar a lluna de mel i pronostico que se separaran.
2: Ostres,
5: us ho avança RAC 105. Perquè ja la boda estava destinada al fracàs.
3: Doncs, imagines que se separa però es posa el vestit del casament per aprofitar-lo el dia del judici.
5: El té per la següent.
0: Jo el poso a Vinted o el dono, no sé, el dono.
3: Sí, home, sí, a Gàmbia, que els hi fa falta.
6: Buenos días, España. Esta es mi canción favorita.
5: Ah, sí?
6: Frit from Desiree de Gala.
3: Y se lo callo.
6: Cinco minutos pasan.

0: Estem escoltant la millor cançó dents de l'any 2000. La italiana Gala Risotto, que encara fa que ens emocionem, eh? Quan sona per la ràdio, quan la poses a una sessió, ves que la gent aixeca els braços, no? I que somriu recordant coses del passat. 7 i 8 del matí, estem trucant la Georgina.
1: Molts interiors i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Tinc la línia telefònica un punt alt, eh?
2: Una mica.
3: Hola.
0: Hola, Matina, Georgina, sóc Ernest Codina, des de RAC 105, com estàs?
3: Home, Ernest, bon dia.
0: Hola, carinyo, com va la vida? Bé o què?
3: Molt bé, amb molta son, però molt bé.
0: Que ets molt jove, eh? Només 37?
3: Sí, home.
0: Per molts anys.
3: La flor de la vida, no?
0: Per molts anys.
2: I tant,
0: a veure, qui diries que encarrega la trucada de despertador?
3: Pues segur que la meva parella, perquè sí, me l'esperava.
0: Sí,
3: no ha sigut gaire sorprès avui.
0: L'Alba.
3: L'Alba, sí, no se'n mantenir secret.
0: No, ens ha donat pistes de la teva vida. Per exemple, ens ha dit que ets una gran admiradora del programa, del Matina Codina, i diu que ens escoltes cada matí un cop et despertes des del bany. Aquí, a l'equip del programa, ens hem mirat
3: és
0: i hem dit
3: veritat.
0: On dorm la Georgina? On dorm a dins de la banyera, al plat de dutxa, assegut al vàter?
3: És veritat, és cert. M'atino molt també com vosaltres i us escolto des de que m'aixeco.
0: Sí, però preguntes que interessen
3: al... O sigui, a tots felicitats pel programa.
0: No, fem el que podem.
4: Gràcies.
0: Tenim un equip, la veritat, que en aquest sentit doncs és treballador, és un equip talentós, és un equip constant, és un equip... una bona gent.
2: Bona gent.
0: Divertit.
2: És el que posa al nostre currículum.
0: Sí.
2: Bona penya.
0: Què volia dir? Preguntes que interessen a la gent aquesta hora matí. Has fet ja el primer pipí?
3: He fet tot.
0: Ho has fet?
3: Tot fet.
5: Oh, te has sonado los mocos también. No. Los has pegado en la pared. Oh, qué bueno.
2: Cállate, hormiga.
3: Només em falta fer el cafè del matí.
2: Cagao.
0: Però a quina hora surts de casa, tu, Georgina?
3: Doncs els dies que vaig a l'oficina a les 7:15. I avui,
0: sí,
3: justament, que teletreballo, pues, m'ha fet aixecar-me aviat perquè m'ha sonat el despertador moltes vegades i em deia, llevat ja.
0: Espavila.
3: I dic, però per què? Deixa'm dormir una mica més, que avui que puc. I diu, que a les 7 et truca el Matina Codina. I jo, què?
2: Com veia sorpresa.
0: Sí. Estàs amb el pijama? Estàs vestida?
3: Jo em vesteixo, teletreballo vestida.
0: Molt bé. Que no sóc guarro.
2: Volia saber si...
0: Bueno, va, escolta, res.
5: A mi m'interessava, també.
0: Sí, bueno, diu la teva parella, diu que ets l'amor de la seva vida i que espera seguir donant moltes més voltes al sol al teu costat.
2: Oh.
0: Què et sembla, això?
3: Oh.
0: Sí.
3: Vols
0: oferir-li una rèplica o ho deixem aquí?
4: Sí, home, sí, va.
3: Pues, la veritat és que ella ja ho sap, que ha fet molt per mi i la veritat que fa molt temps que estem juntes i no he trobat mai ningú com ella. Per tant, és recíproc 100%.
0: Visca les núvies. Teniu un pla, que és anar a Montse Interiors un dia aquest perquè et regalo 50 euros, val?
3: Us
0: compreu alguna cosa pel piset, què et sembla?
3: Molt bé, fantàstic, moltes gràcies.
0: No sé si venen despertadors que amb silenciador.
5: Fixa't. No.
3: Bueno, això seria bé, també.
2: No, però venen tovalloles que pots posar sobre del despertador i així no el sents. Sí.
0: El que he dit és una autèntica parida, perquè serveix un despertador silenciat.
2: Sí, sí, bueno, pots treure les piles a un i te'l fas casolar.
5: És psicològic.
0: Adéu, Georgina.
3: Moltes gràcies, equip. Felicitats pel programa.
1: Hem comprat un matalàs nou d'aquests ben gruixuts i, ostres, ara no trobem llençols tan amples. A Montse Interiors tenim mides especials per tot tipus de llits i taules. Ah, i no et pensis que és car, perquè són fabricants. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
6: Interiors. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I supem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem i deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
14: Generalitat de Catalunya.
15: El govern de tothom.
16: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
18: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
19: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
20: Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
21: Eh, tu!
20: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina, el programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic.
22: Cada matí a RAC 105.
20: I el segon tercera.
23: Veus a les...

0: la son. Gràcies a aquesta melodia fantàstica de dos artistes de la pista que són de la casa, artista RAC 105, Joan Dausà i Mamadou Chan, col·laborat per fabricar un dels hits de l'estiu en català. Papi, posa'l al dir.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: El Matina Codina és l'hora de fer zapping.
0: A veure quins àudios són el so de l'actualitat avui. Xavi Cazorla, amb què vols començar?
3: Doncs mira, amb bastant de pollastre hem tingut jornada de Lliga aquesta nit. L'Espanyol va perdre amb el Rayo Vallecano i el Madrid va guanyar 2-3 a l'Elx, però la polèmica va arribar abans del partit quan els jugadors dels dos equips van sortir amb una samarreta en suport a Ceuta.
4: Ah, sí?
3: Tots els jugadors, no. Mbappé, Vinícius i Konaté se la van posar a mitges i això, clar, ha fet embogir els tertulians de la caverna, tots aquells que s'havien passat anys dient no hay que mezclar política y deporte.
0: Exacte.
3: Doncs ara han embogit. Comencem amb Paco González de la COPE.
5: Primero es una cuestión del club. El club te dice hay que ponérsela y te la pones. Si, no te, si atenta contra una idea personal tuya, no te la pone. A mí ponerse la media me parece de mierda. Ponerse la media... ¿Eso qué? Claro. Si es una causa política o religiosa... Puedes entender que el jugador no esté de acuerdo. Esto es una causa social.
6: Pero es que esto es un tema que no es político, es un tema de sentimiento, de humanidad, de sensibilidad. Y luego me dice, es que le está faltando el respeto a la entidad que es el club. Muy mal.
7: No, pero yo estoy de acuerdo con Paco. Eso de ponerse a la mitad, qué mierda es.
6: Claro.
7: O te la pones o no te la pones. Mira, no me la pongo, no me da la gana.
0: Escolta, sí que reflecteix un sentiment ideològic, un posicionament ideològic en aquest cas, no? Vull dir, si comencem a treure samarretes, quan traurem la samarreta d'un salari digne, per exemple, o...
8: Llibertat, presos polítics.
0: Sí, o de l'accés a l'habitatge, no? Si comencem a treure samarretes, les traiem cada setmana.
3: O del canvi d'hora.
9: Sí. I com et poses? Una samarreta a mitges, com es pot posar?
3: Se la van pujant així, com si volguessis ensenyar els abdominals.
9: Ah, sí?
0: Sí.
8: De fet, estava com tallat el missatge de Todos Somos Caballas, que és com una manera carinyosa de dir-li al seu tis. Semblava que posés Todos Somos Ceballos.
10: Ah,
8: com de sobte, no? T'ha gustat?
4: Vamos a seguir el tema, vale? Venga.
3: Sí? No, no. Seguimos con el tema perquè ara, clar, hem d'anar al xiringuito. Perquè, a veure, és un dels grans instigadors de tot això, dels que ha estat parlant molta estona, Josep Pedrerol. Venga.
11: El Elche le propone la Liga ser con camisetas de apoyo a Ceuta antes del partido. La Liga dice que okay. Y el Elche se lo dice al Real Madrid, y el Real Madrid dice, pues vale, pues lo hacemos también. Y hay tres jugadores que, de alguna forma, se remangan o suben un poquito la camiseta para que no se vea... En fin, Konaté, Mbappé y Vinicius hacen eso que estáis viendo, se suben un poquito la camiseta, Ceuta se ve detrás, pero en cambio, todos somos caballas, pues caballas no se lee, ¿no? Y eso ha provocado un cabreo importante... En parte la afición del Madrid, bueno, la afición yo creo en toda España, pero incluso madridistas que decían, no entendemos por qué ellos van por libre. Es un tema, como decimos, delicado. Yo creo que cada uno tiene derecho a utilizar, ponerle el eslogan, no ponerlo.
12: Ah, estaba un poquito feo, ¿no? Yo lo vi y pensé, ya.
3: ¿Qué pensaste?
12: Ya.
0: El posicionament institucional del Real Madrid és que cada jugador té la llibertat de fer el que vulgui en aquest aspecte.
12: És que buscáis polèmica donde no hay. Son jugadores del Real Madrid, pueden hacer lo que quieran.
3: Ja, pueden hacer lo que quieran, ja veurem.
0: En qualsevol cas, Cazorla, tothom hi està sucant pa amb el tema, eh?
3: Sí.
0: Omplint hores i hores de tertúlies a ràdios i televisions.
3: Fins i tot el programa de l'Iker Jiménez, a l'Horizonte 4 aquest, vas trucar a Pedrerol abans que comencés el xiringuito.
12: Exacto, llamamos a José Pedrerol para entrar un poquito en esa polèmica.
8: Aquest crossover raríssim.
12: Increïble, la verdad.
3: Bueno, Pedrerol necessita audiència, llavors van entrant a programes. I aquí Pedrerol va deixar anar un mantra que ja va repetir després al xiringuito en un vídeo que ells han penjat a Twitter i han esborrat, pel que sentireu ara, i és que ell va repetir més d'una ocasió l'origen d'allò com va néixer la Mini Amal.
13: Josep, buenas noches.
11: Sí, no. Konaté, Vinicius y Mbappé pues han escondido la camiseta que ponía apoyo a Ceuta, ¿no? El Barça mañana no saldrá con la camiseta.
13: Sí. O sea, el Barça mañana no apoya a Ceuta.
11: No digo que no apoya a Ceuta. Digo que
13: no saldrá
11: con la camiseta de apoyo a Ceuta.
13: Ajá.
11: Porque además tenemos el caso de que Lamine es marroquí.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.

0: Col·locat aquesta cançó un número 1 mundial i aquí a RAC 105 també la tenim sonant a tota hora perquè la veritat és que és esperonadora, enèrgica. Es diu Animal. Parlant d'animals, bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Quin animal ets tu, Mònica?
1: Ostres... Tots som animals, oi?
3: Sí. Un esquirol. Sí.
0: Un esquirol. Ai,
1: no, no m'agrada l'esquirol.
4: No li agrada gens.
1: No.
0: A quin peix li agrada? Ai, a quin peix. Perdona, a quin animal li agrada por? Vol l'aigua, el peix. Li agrada que ets un peix.
4: Un dofí, potser.
0: Un dofí.
4: Que és més
0: sí,
4: somrient, no?
1: Home, sí,
4: i és dels més intel·ligents.
1: Però l'oceà no m'acaba del mar... Uf, em fa com por.
4: Llavors, no, Mònica, doncs pensa tu i demà ens ho dius.
1: D'acord, els ocells no m'agraden.
4: Ja està. Està bé res.
0: Per mi ets una llodriga, val? Vinga, va.
1: Una marmota.
0: Vinga, també t'ho compro.
5: I ho ha dit amb ganes.
0: Ei, 5 minuts dels quarts de 8, al loro, que diria el president.
3: Al loro!
0: Al loro, perquè avui hi ha alerta per ruixats intensos a algunes comarques de Catalunya, especialment que a partir del migdia, no, Mònica?
1: Exactament, sí, ja. A partir del migdia és quan s'activen aquests avisos per pluges que poden ser intenses, deixar més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, sobretot comarques de Girona, comarques de Barcelona, Catalunya Central, Camp de Tarragona també avançada a la tarda, i també tenim avisos aquest vespre de més de 90 litres en 3 hores a la zona del Baix Llobregat, el Garraf, el Barcelonès, el Penedès i el Tarragonès.
0: Escolta,
1: no vull saber la teva opinió.
0: Avui no. Tornarem a rebre les alarmetes aquestes...
1: Podria ser.
0: Que tremola el telèfon cada vegada.
1: De moment, amb els avisos que tenim, no, però si durant la tarda, quan van passant aquestes pluges, es veu alguna situació complicada, doncs podria ser que t'avisessin d'alguna manera.
0: Sí, a veure si ens avisen per una vegada de forma correcta, perquè l'altre dia no va ploure. No,
1: la posa-t'hi tu en aquest comitè.
0: Ara la nova moda és avisar a comarques on no plou.
3: Ara.
0: Saps? Llavors, a la...
4: Ara. No, t'avisen perquè no agafis el paraigua i el vagis portant tot el dia.
0: I la mateixa alerta, amb el mateix tipus de so, per dir-te que ja està, que ja s'ha acabat el fet de que no ha plogut. Quantes classes s'han suspès avui, Mònica?
1: Cap. No,
4: de moment.
1: Tenim avisos per pluja. Jo crec que de tot anem aprenent, eh? I ara ja costarà més tancar les escoles. Sí.
0: Bueno, és un aprenentatge lent, però
1: ja
0: tot arribarà.
4: El dia que ho tinguin clar, enviaran una alerta...

0: que tothom sàpiga que ja,
1: ja ho tenim clar.
2: No, home, pareu ja.
1: Alguna cosa més, Mònica, o no?
2: Doncs que baixen les temperatures, encara no ho notareu ara al sortir de casa, però sí que ho notareu al migdia, ja no farà tanta calor com ahir, i al vespre refrescarà, a més amb vent de mestral i de tramuntana. I demà i demà passat no fem net, encara alguns xàfecs entre Girona i Barcelona, i la temperatura que queda tocadeta, i el cap de setmana farà sol, però les temperatures entre els 25 i els 30 graus.
1: Ho anem seguint, gràcies, Mònica.
2: Apa, adéu.
3: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
4: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
1: No tot és cachondeo, també ens interessa saber quines són les notícies del dia. Les escoltem amb el Xavi Pardo.
5: Hombre, part.
1: Va, que tenim polèmica per l'última proposta del Partit Popular que s'han lluït.
5: Sí,
1: Xavi,
5: sí, és una proposta que es basa en retirar la nacionalitat espanyola als migrants que cometin delictes greus.
6: I on està la polèmica?
0: Carlos. I a mi, com a català, no me la poden retirar, que m'estalviarien moltíssima feina.
5: Ja saps el que has de fer, no? Ja. Cometen delicte greu. I aviam si així et retiren la nacionalitat. Justament el govern espanyol es pregunta això, no? D'entrada diu que és la proposta és un disbarat, que és més pròpia de l'extrema dreta. De fet, és una proposta bastant copiada de Vox. I es pregunten si també això es faria amb la gent que no siguin migrants, no? Si també que tothom que cometi un delicte se li retira la nacionalitat.
0: Sí.
5: Només amb els migrants. Per què només amb els migrants? Per tant, aquí hi ha un element
1: una proposta, racista. En qualsevol cas, gens electoralista, vull dir, a les portes d'unes eleccions, aquí tothom ataca els
5: taló de
1: els
5: la
1: migrants,
5: crisi de Ceuta de Fons, etc. Més coses, el Tribunal Suprem manté l'ordre de detenció a Carles Puigdemont i a Toni Comín, i per tant, endarrereix el seu retorn. Era no per esperat, deixa de ser menys barrabassada judicial.
6: Puigdemont, que se va tener que esperar un poquito más.
1: Amb aquest no li trauran la nacionalitat, li hauran de donar a la belga.
5: Ja. Sí, al final, només pels anys que hi porta, al final ja serà belga d'adopció. El jutge Pablo Llarena ha complert aquesta amenaça de pràcticament declarar-se en rebel·lia i diu que no pensa aplicar l'amnistia fins que el Constitucional no l'agafi de l'orella i l'obligui a fer-ho per nassos. Mentrestant, més polèmiques encara al voltant de la intel·ligència artificial i tot plegat. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha rebut un ciberatac per part d'un model d'IA.
0: Ai!
5: És el
1: ja
5: primer,
1: comencem.
0: Sí, ostres!
1: Ja comencem.
5: És el primer que es detecta a l'Estat. Compte, perquè clar, si la IA comença a hackejar fins i tot agències oficials i agències tan sensibles com les de protecció de dades, que és on tots nosaltres hi tenim tota la nostra informació personal.
1: Perdona, el dia que una IA entri al banc de Sabadell o al BBVA
5: i comenci a fer...
1: Jo no vull provocar un corralito, però potser és el moment d'anar a treure els calés.
5: Correcte. Però aneu al caixer, avui?
0: Sí.
5: De mica en mica aneu traient de mil en mil.
7: No has dit cap tonteria. Elisenda.
0: Elisenda, es diu Enric.
5: Va, i un últim apunt. A Tarragona, un treballador ha mort, un altre ha quedat ferit crític per una fuita de monòxid de carboni. Això ha passat al Mercat Central quan feien manteniment en una fossa sèptica.
1: Perdó, moltes gràcies, guapo.
5: A vosaltres, guapíssim.
8: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
9: Si escoltes el matí de Leo Leo,
8: posa el Matina Codina de RAC 105.
10: Amb l'Ernest Codina.
11: RAC 105 Barcelona.
12: Estàs a punt per començar la millor etapa de la teva vida? La universitat t'espera. Tria la UBIC i matricula't a graus dels àmbits d'educació, salut, enginyeries, estudis globals, empresa i comunicació. Consulta les places disponibles al setembre a ubic.cat/setembre.
13: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
14: Únic? S'escriu amb H o sense H?
15: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
10: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
16: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
17: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: RAC 105, la teva música.
18: La ràdio dels teus artistes preferits.
8: Aquest és el so.
18: Aquest és el so.
1: Seguim al matí, acudint a passar en 3 minuts a 7:45 del matí. Aquest 20 de setembre a Barcelona, això és diumenge que ve, eh? L'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet us esperen a la Sandwich Party de la Bimbo Global Rides 2026.
7: Una Sandwich Party! És el meu somni humil.
1: Sí, però la idea és que corris la cursa, eh, president? Ah, bueno. No estàs tu per córrer res.
7: Jo els espero al final.
1: Bé, un matí per compartir amb la família, amb energia, bon ambient, sandwichos Bimbo, zona infantil... Aquí també hi pot anar, president.
7: Home, sí. Els tobogans m'encanten.
1: I moltes sorpreses més.
0: Ja pot estar reforçat el tobogans.
1: Tot després de la Bimbo Global Race 2026, que és una cursa inclusiva per totes les edats i en la qual Bimbo donarà per cada participant presencial 20 llesques de pals bancs dels aliments locals. Diumenge, dia 20, corre, celebra i comparteix allò que és bo a la Bimbo Global Race.
8: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Anem a mirar si el Ferran Arandiga per aquí perquè ens expliqui el trànsit. Ferran, bon dia.
19: Ferran.
1: No, ja m'ho ha dit, eh?
19: M'ho ha
1: dit
19: que... és en Ferran, pobret.
0: Ai, pobre.
1: Hauria d'estar aquí. Li donem 5 segons, un compte enrere 5 segons. I 6.
0: 4.
1: 4. 3.
0: 3.
1: 2.
0: 2.
1: 1. Ferran Arandiga, ets aquí per explicar el trànsit. Bon dia.
0: Un i mig.
1: Doncs no hi ha més llamades, ho sento molt.
20: Oh. Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
21: Perfecte, aquí el tens.
20: Ja?
21: Ja.
20: Sí?
21: És així?
20: De debò?
21: I tant, de debò.
22: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
1: Va, que ara sí que el tenim. Rapideta i al peu. Ferran, diga com se circula per les carreteres de Catalunya.
23: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres pendents de dos accidents. El primer ha estat a la B20 a primera hora del matí a l'altura d'Esplugues del Llobregat, que en sentit nord deixa els vehicles al voral i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, a la ronda litoral en sentit sud, a l'altura de Sant Adrià del Besòs, hi ha hagut un altre accident fa una estona que deixa dos carrils de circulació tallats i provoca fins a 4 quilòmetres de retencions. Per últim, també tenim un vehicle avariat, en aquest cas a la AP7, a l'altura de Vilafranca del Penedès, que també deixa el vehicle al voral i un quilòmetre de intensitat en ambdós sentits a la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

0: duet neerlandès que s'han afincat aquí a RAC 105 durant tot l'estiu amb aquesta meravella de cançó enèrgica. Mare meva, tu, tot tuyo, quines ganes de festa i encara no són ni les 8 del matí.
1: Ja ves, tío, como mola, tío, a ver si nos vamos ya de fiesta, macho, que están abriendo ya los afters.
0: Però tu no vas tenir un problema de salut i tal.
1: Sí, he tenido un derrame, pero
0: doncs no vagis...
1: esto me da energía.
2: Sí. Derrame de cubata.
0: No vagis de festa, doncs. Anem amb la Mar Puga.
3: Sí. La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Perquè ara sortirem d'un dubte, una incògnita, un misteri que teníem, que és que la suor d'un home pot influir en l'estat d'ànim d'una dona?
4: Hey, hey, hey.
0: Ah.
4: Macho, macho,
0: macho. Oh, i si ho fa... ho fa positivament o negativament?
4: Ah, això és molt bona la pregunta. Doncs encara que sembli un mite viral d'internet, una cosa que es diu que rula, la realitat és que la ciència sí que ha trobat indicis sobre aquest tema, i això és per les anomenades quimiosenyals. I direu, què és això?
2: Què és això, Marc?
4: No, us explico, la doctora Puga. Són substàncies químiques emeses per un organisme que actuen com a missatge per comunicar-se amb altres individus. Val? Llavors...
0: no ho expliquis com si fos, tinguessis el títol de medicina.
4: No, doncs em vaig escriure la frase... no, em vaig escriure la frase per entendre-la.
2: Ah,
4: us ho prometo.
0: Doncs llavors és el meu nivell cognitiu.
4: No, perquè a mi m'ha costat i m'ho vaig escriure justament per entendre-ho. El cas és que el cos humà allibera aquestes quimiosenyals, aquestes substàncies que s'emeten, a través de la suor. I els investigadors creuen que aquests compostos poden influir d'una manera subtil en les emocions, el comportament i fins i tot algunes respostes que les persones perceben.
0: Si és subtil, no hi ha problema, no?
4: No, però llavors això s'ha analitzat en un dels compostos que es diu...
2: és bona. Hem estat assajant a fora, a veure si surt ara.
0: Mira que...
4: Androstadienona, no? Ho he dit bé? Sí.
0: Va,
4: que això és un compost, que està a la suor masculina. Val? Claro. O sigui, els homes, quan sueu, teniu una cosa que diu...
0: encara no sé si això és bo o no.
2: Ara. Tranquilo, tu tranquilo.
4: Jo t'he d'explicar bé el tema.
0: És que a mi tota la palla no m'interessa. Jo vull saber, és bo que jo faci pudor de suat o no?
4: És igual, que s'han fet experiments a laboratoris i algunes dones exposades en aquest experiment han vist que l'olor mostra canvis en els seus nivells de cortisol, que és aquesta hormona de l'estrès, i afirmen sentir-se més tranquil·les o en un estat d'ànim millor quan un home fa bona olor i no sua.
0: Quina collonada, perdoneu, eh?
4: Per què?
2: S'ha fet un estudi per això.
0: No, perquè...
4: que t'ho juro?
0: No, perquè jo no veig entrant, per exemple, una dona, un gimnàs masculí, diguem-ne, fot una puda com una puda de tigre de Déu, i obrint-se una ampolla de cava, entens?
5: No, i dir, ai, que bé, no? Aquest ambient, que agradable.
4: Jo em limito a llegir els estudis que trobo.
0: No, no, em sembla interessantíssim.
2: Però, no és veritat?
0: Però, sí,
2: no és veritat.
0: Però vull saber si s'hauria de contrastar aquesta informació científica, no?
2: Però que és un estudi, que la podem contrastar ells, és la seva feina.
0: Podem confrontar-ho amb la Mar Puga. Ah, sí. Tu estàs més tranquil·la... i et sents...
4: quan algú fa bona olor, sí, mira...
0: No, t'està dient que si fa pudor suat estàs més tranquil·la i estàs
4: que
0: més...
4: no, que altera la hormona del cortisol, la de l'estrès.
0: Ah, la de l'estrès, vale. Sí. Pensava que era l'altra, la bona.
4: És com que la suor estressa.
0: Perfecte,
6: no s'entén res.
4: No s'entén res.
6: Encara no sé si és bo per la dona o dolent, que
0: t'acaba de dir que t'estressa.
2: De si estan esos días de la mujer.
1: Calleu,
2: que le molesta todo.
6: Jo deixo...
1: que no hi ha ningú normal.
2: Entras por la puerta y ya se están quejando.
6: Jo deixo la ràdio.
4: És igual.
2: Has de dir crec.
6: Crec.
0: La Maria s'ha tret els auriculars.
4: Ah, sí, pensava que ja està.
2: Ja estem esmorzant ja.
7: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
0: Menys mal que arriba la cançó, Boomer. 4 minuts i 3 quarts de 8.
7: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
8: Estàs escoltant la cançó Boomer
4: de l'Ala Morillo.
0: Demà vull que la presentis amb un tros de pernil La Selva a la boca.
2: Que rico.
5: Doncs serà un plaer, eh?
0: Sí.
2: Doncs si a mi em patrocina Volkswagen, què vols que em posi a la boca, Ernest?
0: Una roda. Vinga, Lillo, quina és la cançó del dia d'avui?
5: Ara ens ho passarem bé, eh? Perquè tinc preparada una cançó amb majúscules d'un grup que... estan fent aquí mímica, perdó. Que jugava molt bé amb els sintetitzadors, amb les veus agudes, amb els coros. Sí, amics!
4: Uau, que bona!
5: Són els Modern Talking amb el seu mític Brother Louis!

0: aquesta cançó parla del parlar modern, eh? Direm que guapa, bro, que guapa, bro, no? Com ho diria un jove ara, això de...
1: Six, six, seven, six, seven.
2: Està superguapa, bro, tio.
1: Molt bé,
2: que lo flipa.
0: Six, seven, six, seven, no? Dius, Ferrer?
1: Sí, és que no sé com parlen, només sé que diuen six, seven com si fossin un Pokémon.
0: Exacte.
3: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
4: Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
5: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: 14 minutets i les 8 del matí. Seguim el matí de cuina despertant Catalunya i ara parlem de

0: estan fent una gira de comiat o què?
1: Quin susto, Josep.
2: S'estan fent com una gira de comiat, ens estan plejant els altres gràcies.
1: Sí, però ells fan unes quantes capitals més que vosaltres. Tothom està molt pesat amb els Oasis, però és que encara tenim ressaca de lo pesat que va estar tothom a Moques Grasses. Mm. Com de pesats van estar amb el Bad Bunny, sí. Com de pesats van estar amb Coldplay, amb Imagine Dragons i amb tothom.
3: Espera que divendres comença la turra de la Shakira, eh?
1: I és que últimament ve molt de gust anar a concerts perquè agafes les entrades 4 mesos abans, pagues 120 euros, fas 3 hores de cua i acabes veient el concert per unes pantalles gegants al lateral, que són cues virtuals pel sorteig de la prevenda de la llista anticipada de la newsletter de la mamà de la mamà de les entrades que potser et toquen o potser no et toquen. Molt pesada la gent amb els concerts, però no només són pesats tots, sinó que jo he volgut destacar els tres tipus de pesat amb el tema musical que hi ha, saps, el fanàtic, el que li agraden els concerts, i els analitzarem amb cançons així, com sintonies esportives, com si fos un 1x1.
3: Doncs vinga, començarem amb el perfil que passa dels grups comercials.
1: Saps el típic al enteradillo? Sí. El típic, el que en sap molt de música, el que escolta discos en format vinil, perquè si no, perd matisos. Saps qui va perdre matisos? També els teus pares, quan et van concebre.
3: Hola!
1: Que sí, que ja ho sabem, que els grups que tu escoltes són tan alternatius i quan els acabes de buscar Spotify ja s'han dissolt.
4: Oh.
1: Què? Què dius?
4: Què?
1: Que no et sona qui són Imagine Dragons? Tranquil, no passa res, a mi tampoc em sona qui és el teu pare. Gaudeix de la teva superioritat moral als concerts de techno-indie, new age, de gent que toca el banjo amb els genitals, amb aforament de 6 persones, de les quals 4 ets tu. Pesadíssim.
3: Avui està especialment faltant el Sergi.
4: Falta de respecte.
5: És que a la ràdio sempre poseu la mateixa música.
1: Ja, i tu sempre fas la mateixa cara de vella pat una llimona, i no per això tens dret a una pagueta.
5: És que la millor música és la dels 80. Va dir un senyor que el que troba a faltar són les ereccions de quan era jove.
4: Hola!
1: Que sí, que ja ho sé, que Coldplay et semblen molt comercials i la música va morir amb Nirvana. Doncs a veure si t'animes tu també i fas com el Kurt Cobain.
6: Aquest era el Xavi Pardo, digue-ho.
3: Un altre perfil és el que no sap estar al concert.
1: Evidentment que tota la gent que tens al voltant estan encantats de compartir la platea amb tu. Res com tenir algú cridant com si un pitbull estigués devorant-li el fetge sencer només perquè l'Aitana ha dit buenas noches, ben almadenas.
4: Oh!
1: Sobretot no oblidis cantar tan fort que no s'escolti el cantant pel que tothom ha pagat 250 euros per veure, perquè el protagonista ets tu. Evidentment, clar que sí, puja a les espatlles del teu amic i tapa la visió de les 35 fileres que tens darrere, que tothom sàpiga que ets fill únic. Com? Creus que ets especial i l'únic que et diferencies dels altres assistents és que ells sí que van anar a teràpia quan tocava. Evidentment que és normal que ploris amb Fix You de Coldplay. Si jo tingués la teva vida, ploraria cada 20 minuts.
0: Olin, Sergi.
1: Cançons amb menys profunditat que una cubitera i que et prens com si fossin personals. Ah, sí, sobretot no t'oblidis de gravar tot el concert i no tornar-lo a mirar mai més. Res millor que una pantalla entre tu i l'experiència per la que has pagat aquests 250 pavos. Què? Com dius que seguiràs la gira de Bruce Springsteen a 4 ciutats diferents d'Europa? Explica-li a la teva exdona quan acabi el judici. Màquina!
3: Quin bany de bilis, eh? I acabem amb l'últim perfil, que és el fanàtic.
1: Samarreta oficial de 100 euros, entrada a la zona VIP de 350 euros, prevenda del nou disc de 120 euros, meet and greet de 1.200 i manutenció del teu fill de 600 euros. El pack complet de la persona amb problemes de maduresa.
3: Ara.
5: Una vegada me'n recordo que a primera fila van fer contacte visual i em va saludar.
1: Va dir el fanàtic referint-se al psiquiatre que li dona les pastilles. El gestor del compte d'Instagram Club de Fans Oficial, com si hi hagués algun que no és oficial i no volgués arriscar-se a un litigi legal pel dret a ser el fan més assetjador de Melendi.
5: Tu sabies que Wonderwall no està dedicada a la nòvia de Noel Gallagher, sinó a un amic seu? I tu, sabies que l'eutanàsia és una opció que podries tenir en compte?
3: Està arribant ja una carta de l'Audiència Nacional. Moltíssimes gràcies, Sergi Ferrer. No s'hi heu passat amb els concerts.
4: No.
7: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!

0: Street Bar a Saigo. Compte amb aquesta gent que és molt dolça a la cara, eh? A vegades et gires i et foten una punyalada.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: 6 minuts i les 8 del matí hem d'explicar-vos una notícia dolenta, però li donarem la volta, no patiu.
2: Què ha passat?
0: I és que els preus s'han disparat a l'agost un 4%.
3: Correcte.
0: I els pronòstics diuen que al setembre encara es preveu una pujada més gran. La COE, la patronal, diu Sergi Ferrer que és un repunt transitori. Re,
1: clar, que això... que ho notarem, a les butxaques, però molt poca estona. De sempre, companys, puja el menjar, puja la benzina, puja tot i... A veure, mireu-vos la cartera un moment. Mireu tot, Catalunya, pareu un moment.
4: Us vaig a buscar el bols.
1: Vale, us ha pujat el sou en algun moment?
5: No.
0: Estàs parlant d'inflació!
1: I aquesta mateixa inflació, aquesta mateixa inflació fa que
6: la cartera i me pone España.
0: Va, però
1: oye,
6: a vosotros que os pone.
1: Aquesta mateixa inflació fa que a vegades vaig al súper, agafo quatre verdures i quatre coses i són 300 euros.
5: Ostres.
1: I ha arribat un punt que la gent al supermercat, per intentar passar la pena, està cantant una cançó per demanar que parin de pujar les coses.
0: Oh, que bona.
1: Wow.
0: Hora meva.
4: Hey. Ja ha arribat amb el bolso, què s'ha de mirar?
0: Sí.
1: Mira l'hora, que és el canvi d'hora ara.
0: Almenys cantarem un rato.

0: llenties. No puc comprar kiwis. No puc comprar alvocats. Fa anys que no em menjo un mango.
1: Quina compra més rara, també, que fa el protagonista de la cançó.
2: Ai, sí. És veritat que deu anar al lavabo com un rellotge. Sí,
1: amb aquesta dieta, el de metge és que pugin els preus.
3: ¿Ustedes cómo le diseñan los kiwi?
2: Depende. En inglés es kiwis. I en castellano, kiwis.
3: Kiwis. Kiwis.
4: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
14: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
15: Doncs jo només sento la carretera.
14: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
16: Hola, això t'interessa.
17: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
16: I allò del sorteig?
17: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
18: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
19: Que l'any serien... 1, 2, 3...
18: Més de 2.400 euros.
19: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Royal Gala a 1,45 al quilo.
18: Més info a Aldi.es. Aldi.
19: Que costa comprar bé.
20: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar prosegura l'alarma.
4: Matina Codina.
21: Hi everyone, it's Teddy Swim.
22: Teddy Swim.
4: El programa més surrealista.

0: cançó disfrutona, melòdica, fantàstica. L'hem adoptat aquí a RAC 105, el Teddy Swims, perquè darrerament ha fet una demostració de talent increïble. Aquesta és la seva nova melodia, titulada Mr. Know-It-All. Cobra nova hora, la més important del Prime Time de la ràdio. 8 i 2 minuts. Molt bon dia, Catalunya, des de RAC 105. Visca,
1: carinya. Alegria.
2: Matina Codina. De 6 a 11 amb Bernès Codina. A RAC 105.
0: Hola a tots els matineros i matineres. Si us truquen i us pregunten, això és el Matina Codina. Petons a l'Ernest Codina, ja li tenim el peu al coll a la setmana. I des de RAC 105, un matí més, farem que saltar del llit i arribar fins al matadero sigui del tot una experiència, com a mínim, un punt psicotròpica.
3: Home, tot això ho dius de memòria?
0: Sí.
3: Són unes frases increïbles.
0: Molt bé, Albert. Ho he pres tot de tu. Per cert, avui poseu paraigua i rebaqueta a la bossa, perquè a partir del migdia hi haurà tempestes al Pirineu.
3: I tant.
0: Fortes a la tarda a Girona, que avançaran cap a Barcelona. Per tant, avui al Camp Nou
4: no sé
0: si hi haurà ningú, agafeu el cangur. I també, després de les pluges, hi haurà un brusc descens de la temperatura. Xavi, que torna, bon dia.
5: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
5: Que avui podeu passejar tranquil·lament pel carrer ensenyant el vostre smartphone, provocant i sacsejant-lo, si voleu, fins i tot pels carrers de Barcelona, rodejats de nanos amb patinet i ronyonera. Eh? Amb total tranquil·litat, perquè avui ningú robarà el mòbil.
6: No?
5: Per què?
6: Per què?
5: Doncs perquè avui no hi ha risc de que us el robin, que avui plourà, i això vol dir que en qualsevol moment pot sonar una alarma de protecció civil.
6: Oh! No! Quina por! Sí.
5: I ningú vol tenir un mòbil avui si pot sonar una alarma de protecció civil.
6: Esclar.
5: Una alarma que provocarà un parell d'infarts per cada casa, una alarma que ens anunciarà: recorda agafar la rebaqueta per si de fresca, que han baixat les temperatures!
3: I tant! Més val prevenir que curar.
0: Sí. Bé, evitarà que no creuis la riera, però no evitarà que caiguis de cul i potser les conseqüències siguin pitjors.
3: Ara.
0: Exacte. Sergi Ferrer, molt bon dia.
7: Hola.
0: A qui vols dedicar el programa?
7: El rei de l'embotit.
6: Ah, mira.
0: Qui?
7: El rei de l'embotit.
0: El Jordi Dan, li vols dedicar el programa?
7: No, Jordi Dan no està ara per agafar avions, que és el que va fer el rei de l'embotit. Un ciutadà nord-americà arriba a l'aeroport de Seattle. De moment podria ser una cançó dels Amics de les Arts, però és una notícia, val? Continua. Arriba i la gent d'allà, els agents de la duana, li diuen open the luggage. I l'altre diu, què? Què obren la maleta? I llavors obre, treu un jersei, treu uns calçotets,
6: sí,
7: i treu un, dos i fins a 9 quilos d'embotit.
3: Ostres!
7: Oh. 9 quilos d'embotit. Podria ser la teva maleta un dia de desplaçament, president? Però és que el millor és que no és que fos embotit, allò de dir, no, és que vaig anar a una xarcuteria especial. Era del Mercadona.
0: Ah, perquè...
7: 9 quilos d'embotit del Mercadona, que pretenia entrar de contraband, una manera molt estranya de fer-se ric, no? Molt lent. I al final no només li han retirat la carn, sinó que li han cascat $500 de multa. Ara hi ha 3 policies que han apartat els dònuts d'aquells del Simpson i s'estan fotent el xuris del Mercadona a dues mans.
0: Ja que el compra la carnisseria del barri, no? No sé.
8: I els Kellogg's aquells vermells en forma rodona que mengen a les pel·lícules de los Estados Unidos, mengen uns cereals que són amb rodons de colorins.
0: Però què té a veure això amb els embotits?
8: Amb l'esmorzar que fan, a dir-ho dels dònuts, el noi del Pere Torcido, a dir-ho dels dònuts.
7: L'única cosa que has vocalitzat a la teva vida és Pene Torcido.
0: Un segon que ve acudit de Matías Prats.
9: Exacto. El ladrón de embutido lo han pillado con las manos en la masa. Se trataba, sin duda...
7: Ja està dubtant ell mateix.
9: De un chorizo.
6: Perquè chorizo roba.
0: Es tractava d'un tio que confiava molt poc amb el producte alimentari dels Estats Units.
9: Exacte. I em sembla que això no tiene gracia.
7: Has de buscar una rima, Ernest.
8: Tampoc era un lladre.
0: Bueno, no, els acudits els feu vosaltres. Marc Puga, bon dia, carinyo. Bon dia. Quin motiu tan pesa avui a llevar-te?
10: Doncs avui estic extremadament feliç, perquè a 2:15 s'anunciarà quina serà la pel·lícula que representarà Espanya als Oscars el 2027.
6: Pedro!
10: La de l'Almodóvar era una candidata, la de Amarga Navidad, però finalment no està entre les finalistes.
0: Però tens dades de
10: quines
0: pel·lícules estan a la pole position?
10: Ara. Doncs està la pel·lícula dels Javis, La bola negra, que va guanyar premi a millor direcció a Cannes i té el suport de Netflix.
3: Tu
10: també
3: ves una bona bola negra?
7: No,
0: et dic una cosa, no suportaria que s'inflés encara més l'ego dels Javis guanyant l'Òscar,
10: Uf! Jo
0: no,
10: ja, ja,
0: no vull que el guanyin, eh?
7: Encara estan, sí, estan separats, o no?
10: Sí, sí, però treballen junts. També està El ser querido, que és aquesta protagonitzada pel Javier Bardem, que també surt la Victoria Luengo, que és un drama familiar.
9: És una merda, aquesta pel·lícula.
10: Entra un director de cinema i la seva filla, i després està Los Domingos, que segurament us sona, que va guanyar 5 Goyas, sempre a Miss Goya aquest any.
4: A mi me gustan las domingas.
10: És impossible.
4: La número 1.
10: Per avui ho sabrem, avui al matí estarem pendents, i també destacar que les nominacions estan previstes pel 21 de gener del 2027, que és el mateix dia que Melendi fa anys.
5: Ai, va.
10: O sigui, és molt fort, eh?
0: Però molt fort.
10: I la gala serà el 15 de març. Espera, la matina el 14.
5: Maripà, hi ha alguna pel·lícula que esté nominada de Leo Harlem?
10: Sí, Los Domingos sale el Leo.
0: Va, prou.
5: Que graciós, el Leo.
0: A l'Alillo tens una responsabilitat d'escollir un membre del programa perquè expliqui l'acudit del dia.
11: Avui tinc molt content el Jan Laporta, perquè ja sabeu que han confirmat que el Camp Nou serà l'estadi de la final de la Champions de 2029.
0: Correcte. El Camp Nou, el 2029.
3: Ara. Vull explicar jo l'acudit avui.
10: M'encanta.
3: Mira, un tio en un restaurant de luxe amb una rossa espectacular, que podria ser jo perfectament, està mirant la carta i de cop i volta arriba el cambrer i el tio diu, sisplau, a mi em posa una llagosta termidor i un bon cava. I el cambrer diu, i a la seva dona què li poso? Diu, a la meva dona...
0: Ai, ai, si la president, que és l'hora infantil, eh?
3: A la meva dona li posa un fax i li diu que m'ho estic passant de puta mare.
7: Clar, perquè en comptes d'estar amb la dona compartint la vetllada, està amb l'amant. No, la dona està a casa i ella està menjant una llagosta amb l'amant.
0: Un moment.
5: Com s'envia un fax.
0: Ja s'ha entès.
7: No, no ho ha entès ningú de la taula.
0: Ja està, que està amb l'amant.
7: La Marta no ho ha entès, no volem deixar ningú enrere.
0: Divendres l'explicaràs tu, l'acudit, Marta, aquest divendres. Ja ho escriu jo, ja. T'ha agradat, Valverde, l'acudit del dia?
12: Molt divertit.
5: Sí, aquí és el
10: Notes.
12: Tinc a fer la meva secció de què falla avui.
0: Sí. David Valverde, que és el nostre tècnic de confiança, que està aquí perquè no falli res. 8 i 9, gràcies per acompanyar-nos i molt bon dia, bon dimecres, Catalunya. Ja.

0: estar en un núvol, vivint un moment de somni en la seva carrera professional a la cresta de la onada, després de petar-ho amb quatre Sant Jordis Laietana i... El rumor ara mateix és que podria fer una cançó amb Martin Garrix, cosa que a mi em faria molt feliç. Això era Superestrella.
1: Home, estaria bé que em fes una altra, perquè estic ja d'aquesta cançoneta fins al capdamunt.
2: Ara.
1: Sembla que no n'hi hagi més.
0: Ara. Va, la gent li agrada.
3: Laietana, que ha tret el plex de balleria a l'escenari, eh? Concert de Madrid, sí, ha sortit el plex i li fa així com el nas, li fa un tit així pícaro, i el plex cau amb els ballarins i se'n porten de l'escenari.
0: Veig una excessiva dependència entre aquests dos.
3: I passa, això, sí, això acabarà... Estan massa bé, això acabarà malament.
1: No em pot importar menys.
3: No, ja sé, però hi ha gent que segur que sí.
2: Exacte.
0: En el meu cas és enveja i no és precisament sana. Xavi Cazorla, de què parlem a aquesta hora?
2: Doncs mira, una parella que va tenir una cita, crec que no va anar massa bé perquè la noia li envia aquest àudio al noi per valorar la cita i el futur que tenen com a relació.
3: Àvia.
4: Hola, Ricardo, sí, no me mande más mensaje, Ricardo. La verdad que la cita no me gustó. Te pido disculpa, Ricardo, pero no soy de mi tipo. Caíste al bar en bicicleta, ataste la bicicleta al árbol. Encima... o sea, yo no tengo nada contra la ropa, Ricardo, pero que esté en pantalón de gimnasia con zapatos y un saco. La verdad que no sé quién te viste y quién te asesora, pero la verdad que no sos de mi tipo. Y nada, Ricardo, después de una hora y media hablándome de política, quejándote del país, quejándote de los planes, quejándote de la economía del país. Solamente eran puras quejas, Ricardo. Así que, por favor, te pido que no me mandes más mensajes, no me mandes más canciones de Diango. No me mandes más nada, Ricardo. Así que bueno, espero que te vaya bien, Ricardo. Y te mando un abrazo y ojalá que tengas mucha suerte. Y sí, Ricardo, ándate a la p*** que te parió.
3: Wow.
1: Està molt bé, dic una cosa. Quan estàs enamorat, ara necessites reflexió. Aquests missatges, perquè si no, no ho pilles, eh?
3: No, total.
1: A mi m'hagués vingut bé.
3: Sí, no, però la gent fos tan clara.
0: Bons desitjos al final de l'àudio, però tots són pals, eh?
2: Home, però qui se li
0: ha fet? No sé on veu el problema, de que lligui la bicicleta a un arbre.
2: Bueno, que suposo que volia, en plan, ostres, em passes a buscar per casa, i no, quedem al bar, i et presentes allà en bici, la va lligar a un arbre, a ropa de gimnàsia i zapatos.
0: Sí.
2: És una mica estranya. Sí.
0: No, i a més, perdona, enviar cançons de Diango i parlar tota l'estona de política és de persona babosa. Sí. I un punt rància. I hi ha un debat per mi aquí bastant important, que és cal ser tan sincer després d'una cita que no ha anat bé?
5: Jo crec que sí. Millor això que deixar la resposta.
0: A mi em va passar amb una cita Bumble, d'aquestes aplicacions per lligar. Vaig estar parlant 15 dies apassionadament amb una noia i vam quedar a la plaça del Sol de Barcelona. Vam prendre, no sé, un parell de refrescos.
5: Bé.
0: I quan es va acabar la cita, abans del que esperava jo, ja vaig pensar, ui, tanta pressa, no és bona.
5: Ai.
0: Em va dir, mira, que no m'has agradat, que...
5: No?
0: No, diu, bé, per telèfon hem estat bé i tal, però aquí en les distàncies curtes, doncs no...
3: És el millor que
0: no he sentit
3: que
0: química
3: fer
0: i...
1: Pff, ja es va tirar un rot. No.
2: Mira merdeo.
0: Però vaig, clar, dic, hòstia, t'acabo de conèixer i marxo tocat a casa, saps? Yeah. Però marxo tocat... No pel que sento per tu, sinó perquè m'has fet baixar l'autoestima, tu.
5: Però tu has d'estar ja a una aplicació d'aquestes de famosos, home, i trobar-te a gent com Laietana i no civils com nosaltres.
0: Ets tonto, va. Fem una pausa i tornem. Crec que la clau de l'èxit d'aquest programa és que siguem normals.
5: Però això és molt tard, ja, per demanar-ho.
0: No que anem pujats.
2: Pinxa't a la Carmen Lomana, una d'essa, ja.
6: Matina Codina. Només a RAC 105.
7: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
8: Mm-hmm.
7: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
8: I des de 16.400 euros.
7: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
8: Citroën.
7: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
9: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days. Amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
10: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Ja, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
13: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
12: Ja, no dius pas podem tots?
13: Sí, cap
14: puc, sí, sí que puc.
15: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
17: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Perfecte, aquí el tens.
17: Ja?
18: Ja.
17: Sí?
18: És així?
17: De debò?
18: I tant, de debò.
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
20: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
6: El Matina Codina, el feu vosaltres.
21: Ei, bon dia.
22: Bon dia, Matina Codina.
23: Hola, matiner.
24: Bon dia, Matina Codina.
23: Tenia un bon dia.
25: Bon dia, matiner. Bon dia, matinaires. Bon dia, codinaires.
26: Vinga, va, som-hi.
27: Bon dia, matinero.
28: Vinga, va, bon matí.
23: Un petonet.
29: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero encantado de vida. Encantado de vida.
6: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi.

0: Una cançó que ens connecta la vida, que augmenta el nostre ritme cardíac. Aquest Guitarro, que és un espectacle de Rosé i Bruno Mars, una col·laboració magnífica que va triomfar ja fa bastant temps, eh? Apaté, apaté! Bon dia, Xavi Pardo.
1: Bon dia.
2: Les notícies
0: doncs ara us expliquem per on passen avui els principals titulars de la informació. Obrim comentant la polèmica per l'última proposta del Partit Popular.
1: Una proposta que passa per retirar la nacionalitat als migrants que cometin delictes greus. Una proposta que el Partit Popular pràcticament ha plagiat de Vox.

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Spotify.
2: Sí, no és momento ara.
3: No, parlarem del Tribunal Suprem que manté l'ordre de detenció a Carles Puigdemont.
4: Sí, per tant, endarrereix la tornada del president Puigdemont a Catalunya. El jutge Pablo Llarena fa el que havia dit que faria, que és pràcticament declarar-se en rebel·lia judicial, i s'entesta, doncs, a no aplicar l'amnistia, i ja diu que no ho pensa fer, de fet, fins que el Constitucional, que recordem que el Constitucional ha avalat la legalitat de l'amnistia, i que s'hauria d'aplicar.
5: Però com pot ser això? Llavors no ho entenc. O sigui, si la llei t'està dient que aquest senyor ha de poder tornar, perquè té l'amnistia, perquè no es
3: l'aplica? T'ho diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: Oh. Sí, t'ho diu el Constitucional, t'ho diu el TJUE, però hi ha un senyor que es diu Pablo Llarena, al Suprem, que no li dona la gana.
1: Que li tregui la nacionalitat al Llarena. Sí, l'auto del juez Llarena en la sala segunda del tribunal ja l'avançava en la pregunta.
4: Encara hi és aquest home?
3: Li he baixat el micro.
4: Gràcies.
3: Va, més coses. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha rebut un ciberatac per part d'un model d'intel·ligència artificial. Sí. Ja està aquí la IA.
4: Ja està aquí fent de les seves. És el primer cop, el primer ciberatac que es detecta a l'estat espanyol amb una IA que es va colar tota sola el sistema de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que va arribar a modificar dades personals.
5: Qué fuerte.
4: De gent. Vaja, això s'ha pogut revertir, però vaja, és bastant preocupant que una tecnologia com la IA es pugui colar per decisió pròpia, hackejar una agència estatal, una agència pública com la de protecció de dades, una agència molt sensible.
1: Sí, i a més començar... protecció de dades, però vaja nom també.
4: Molt no estan protegides, i més doncs, un cop dins del sistema que comencessin a canviar dades personals dels usuaris.
3: Però Donald Trump diu que no cal regular-la, la IA, no?
4: No cal fer res. No.
3: Acabem amb la notícia curiosa desmentint una mítica frase del refranyer popular que diu que tots els camins porten a Roma, però es veu que finalment no és així, Xavi.
4: No, en el capítol d'estudis inútils i de fons malgastats, hi ha hagut un equip d'investigadors que ha digitalitzat, s'ha dedicat a fer això, ha digitalitzat totes les carreteres construïdes de cap a cap de l'imperi romà.
3: Sí.
4: I han comprovat que la capital, Roma, no era la ciutat més ben connectada.
1: Ah, no?
4: Per tant, això de tots els camins porten a Roma, no. Estaven molt millor connectades altres ciutats, com, per exemple, Constantinople, Ankara o Antioquia.
3: Per tant, Roma no era la capital tots durant l'imperi romà, no?
4: Ho era, però no era la que estava més ben connectada per carretera.
3: En canvi, si tu mires el mapa d'Espanya, veus que Madrid sí que és la més ben connectada.
6: Clarament. Escolta'm una cosa, jo que també sóc una mica investigador, tinc una dada, també.
1: Espera, que vaig a buscar un llap.
6: En relació a aquest tema.
7: Aviam.
6: La paraula Roma,
3: ràpid, Albert.
6: Tu la llegeixes d'esquerra a dreta, què diu? Roma.
1: Roma.
6: Però fixa't, si de cop i volta li dones la volta, i aquí ve allò de la investigació, i et poses a llegir Roma de dreta a esquerra.
3: Què passa, Albert?
6: Què passa? Diu una paraula que no diríeu mai, que no té res a veure amb Roma.
1: No!
6: Una cosa és Roma,
3: i l'altra
1: és
3: dreta,
1: esquerra. Un moment, Ernest, que estem intentant seguir-lo.
6: Començaries amb la A.
1: Clar, perquè és al revés.
6: Després vindria...
3: Gràcies, Xavi, perdó. Matina.

0: una d'aquelles que ens connecta i que ens dona una mica de piles i energia. Parlem de Madonna i Sabrina Carpenter amb aquest fantàstic recurs titulat Bring Your Love. Dos quarts tocats ja de nou d'aquest dimecres 16 de setembre, un dimecres tonto de setembre, en què volem abordar el problema de les aules amb la promesa del president Illa l'altre dia de climatitzar els 2.530 centres educatius públics de cara al 2031. Per això hem convidat doncs el mateix president,
1: home,
0: el molt honorable president Illa. Bon dia, president.
2: Bon dia a tothom. Moltes gràcies.
3: Ei, president!
2: Hola, bon dia!
1: Bueno, final, millor no és.
2: Si aquest és el govern de tothom, també he deixat la ràdio de tothom, oi?
1: Bueno.
2: Moltes gràcies per ajudar-me...
0: Quin baixot.
2: Pugi
0: una mica el to, que estem despertant Catalunya. Sí.
2: Moltes gràcies per ajudar-me...
0: Ara!
2: M'he cansat només amb aquesta frase.
1: Ostres!
2: Gràcies per ajudar-me a intentar arreglar aquest greu problema que tenim a Catalunya. Vull enviar un missatge per la canalla. Així que anem endavant, sisplau.
0: Ja, poso la cançó de missatge.
2: De missatge. Catalanes i catalanes,
0: no,
2: posar la vostra
0: presidència... En castellà no, eh?
2: Bueno, he pensat que així segur que ens entenien, tots.
0: No, president, almenys faci-la en català, va.
1: D'acord, sí, intenti-ho.
2: D'acord, ho faré en català. És que és ben bé que us conformeu amb tan poc. Catalans i catalanes, us parla el president de Catalunya. Entenc el problema que teniu amb la calor a les aules. Ho entenc, eh? Jo el juliol hi havia dies que m'havia de fluixar el nus de la corbata al meu despatx perquè l'aire no baixava de 22 graus. Estava espatllat. Així que us entenc, bros. Estic a la vostra onda.
1: Quina mandra.
0: Epa.
2: Em preocupa tant el tema que m'he compromès a climatitzar 2.530 col·legis.
0: No diguis col·legis.
2: 2.530 col·legis.
0: Bueno, va.
2: Per tant, no feu més col·legis, perquè si no em desquadraré i hauré de començar de zero.
1: Clar, clar.
2: D'entrada us dic una cosa, avui plourà.
0: Sí?
4: I què té a veure?
1: Sí.
2: És casualitat que jo faci una promesa i l'endemà baixi les temperatures i plogui? Crec que no. Ja tenim mig problema solucionat. Farà menys calor a les aules.
1: És trampa, això?
0: Sí.
2: Però heu d'entendre que tenim molts problemes a Catalunya, no només el gosse dels col·legis. Catalunya és molt gran, eh?
5: Sí.
2: I tinc a la de Ripoll donant pel sac i traient al Parlament subvencions públiques que donem a causes ràndom de Sud-amèrica i tal.
1: Subvencions públiques, fa.
2: Exacte. Jo entenc que fa molta calor i per culpa d'això no podeu fer murals perquè se us desfan els dacs i els plastidecos. Em faig càrrec i entenc la vostra preocupació. Però si tanta calor feia... M'he oblidat de passar saliva fins ara. Espera.
4: Sí.
1: Deu tenir una quantitat...
2: Vaig a fer un caràcter retroactiu.
5: Oh, quin fàstic, per favor.
1: Si posa ben aigua.
2: Però si tanta calor feia a la classe. Per què no heu fet allò del 6-7, molta estona, i haguéssiu fet corrent d'aire, això estaria més fresquet.
1: Ah.
2: Però per culpa dels mestres que us tenen atontats amb tanta vaga, us costa de pensar, ja ho entenc, eh?
0: Ara fot les culpes al mestre.
6: Ara, sí.
2: Ara bé, si voleu que l'aire arribi abans, també podeu ajudar-nos. Per exemple, la loteria del viatge de final de curs, per exemple... Poseu un donatiu per l'aire condicionat.
1: Sí, home.
2: Que al col·legi us queixeu molt, però després us passeu 6 hores tancats al vostre quarto jugant a la videoconsola, al Tetris o al Pac-Man, i allà no teniu tanta calor, eh?
1: El Pac-Man.
2: Són els jocs que jugaran al jovent, potser no els coneixeu.
1: Sí, sí.
2: No passa res, us ajudaré igual. Sóc el president de tots els catalans. Això és com el conte de la Ventafocs. Vivia una vegada.
0: Hòstia, president,
2: una noia molt maca, treballadora i de més.
4: Ja havia, no vivia.
2: Vivia, eh? Però era viva o era morta?
0: Va.
2: Bastant, vivia.
1: Perdó, és que és calor.
2: Una noia que somiava amb una vida millor, però que no li anava massa bé. Fins que un dia se li va aparèixer una fada madrina perquè li concedís molts de desitjos.
4: Ai, que suerte, ¿verdad?
2: Volia un vestit més maco, volia consumir oli de Jaén, l'ampliació de l'aeroport del Prat, la Copa Amèrica de vela...
1: Sí, sí.
2: I també volia tenir aire condicionat a la seva escola perquè la seva germanastra la feien fregar i passava molta calor. Llavors la fada madrina li va concedir molts de desitjos. Mira, home, que s'està acabant ja. Un cop de vareta màgica va convertir un abanico en aire condicionat, un llibre ronyós en una tablet, una mestra hippie en 3 docents impartint i no amat, una classe amb 30 nens problemàtics i rarets en una aula de 15 nens normals.
1: No diguis rarets.
2: Però aquest encanteri s'acabava si els pares dels nens no votaven socialista. Jo sóc la fada. La fada madrilla. Si voleu ser la Ventafocs, només heu de cridar s'ha de quedar la xaxicomuna dibi-dibi-dibi-dibu.
5: Exacte, així era.
2: I vet aquí un bro, i vet aquí un trap, aquest conte ja s'ha acabat.
1: Jolín. Com pot ser que pronunciïs millor xaxicomuna bibi-dibi-dibu que Generalitat, per exemple?
2: No hi ha res.
0: President, doncs, amb aquesta extensió de la promesa en forma de conte per arribar a la canalla que ens escolta aquesta hora al matí, ho deixarem aquí, i em quedo amb el sobrenom Fada Madrilla.
2: Fada Madrilla.
0: De seguida el temps, avui ha de ploure.

0: l'Olivia, una cançó preciosa, com el temps que farà avui. Al tanto que ve de canto, plourà a bots i barrals.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Però, clar, on?
2: Claro, hoy es el día.
0: Amb quina intensitat?
2: Nos fumigan.
0: A quina hora?
2: Allà hi havia un avió i hoy fumigan.
0: Calma-te. Va. Mònica Usar, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. A partir de mig matí, els primers ruixats ja a la costa i al prelitoral de Barcelona i després també en punts del Pirineu de manera més dispersa. I a partir del migdia és quan aquestes pluges guanyaran terreny i afectaran bona part de Catalunya, sobretot comarques de Girona, comarques de Barcelona, Catalunya Central, Camp de Tarragona, punts del Pirineu. De fet, hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i després al vespre també s'activa un avís de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a la zona que va des de Barcelona fins a Tarragona, sobretot a tocar de la costa. És on hi ha aquest risc perill més elevat, en una escala de 6, perill de 4. I això no
0: és
3: fa activar,
0: això, eh?
3: Sí, això no fa activar les alertes als mòbils, de moment, perquè això s'activa a partir del nivell 5, a mesura que anem seguint aquestes pluges, si es veu alguna acumulació d'aigua més important, alguna pluja que queda més estancada o alguna situació que pot ser més perillosa, aleshores podria ser
0: que rebessin... Hi ha una persona allà a la Generalitat davant d'un botó,
3: unes quantes,
0: no?
3: unes quantes que decideixen en funció de la situació...
4: I per què l'escala ha de ser sobre 6, que costa més d'entendre? Per què no pot ser de l'1 al 10, com s'ha fet ser?
5: És com la CL, sobre 14, i l'escala... Ja. Sobre 6, i els terratrèmols sobre 12. Anda ja, hombre!
3: Anda ja, hombre! Es passo tot el detall d'aquesta escala.
0: Sí, passa-li el PDF que se'l llegeixi sol.
3: Que s'ho miri. Doncs això, a més baixant les temperatures, ho anirem fent a mesura que avanci el dia, ho notarem primer al migdia, que no tindrem tanta calor com ahir, i després al vespre, que refrescarà sobretot després de la pluja, i també vent de tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'interior de les Terres de l'Ebre. I demà i demà passat no fa net, encara s'esperen alguns xàfecs que poden ser localment forts, entre Girona i Barcelona, i al cap de setmana sí que farà més sol, però la temperatura ja no pujarà tant com el cap de setmana anterior.
0: Mònica Usar, moltes gràcies.
3: A vosaltres,
0: la gent que volia que refresqués i que hi hagués un canvi brusc de temps, doncs aquí el tenim.
3: Sí, aquest vespre jo crec que estaran contents.
0: Molt bé.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Va, si teniu calés, ha sortit a subhasta una jaqueta mítica de Michael Jackson.
5: Oh! Ole!
0: Et doncs tots els detalls, la Mar Puga.
7: Una jaqueta icònica, que és militar, negra i daurada, del Michael Jackson, que se subhastarà el proper mes d'octubre a Londres. Es tracta d'una peça feta a mida que el cantant va portar en diverses ocasions entre el 1994 i el 96.
0: Ha de fer de mal rentar, però, aquesta jaqueta amb tants brillants.
7: Per això la volen.
8: Escolta'm, de quin color és? Black or white?
0: Ja t'ha dit, dit que és negre.
7: Negre i daurada. Pels més fans la poden recordar d'una de les ocasions més conegudes on la va portar, que va ser un 8 d'octubre, quan va assistir a un concert d'homenatge a Elvis Presley. Si teniu la imatge al cap, doncs és aquella jaqueta. I la peça prové d'una col·lecció personal d'Omer Bati, que és un raper i ballarí noruec, que va mantenir una estreta amistat amb Michael Jackson. Què passa? Que segons la informació publicada, el Michael li va entregar personalment aquesta jaqueta.
5: Ah, sí?
7: Durant la gira, sí. I aquest fet fa que la peça tingui un valor molt més especial, perquè no és simplement la seva roba, sinó que ell mateix la va utilitzar i, com bé deies, Ernest, estava utilitzada.
5: Que fort.
0: No, però sí. jo em referia més al fet que si la compres... Val, això que s'ha de rentar amb aigua freda, saps?
4: Eso las mujeres lo saben.
0: No,
5: Santiago, prou, tio.
0: No, vull dir que crec que és un marrón. A més, el preu de sortida no és baix, eh?
7: No és baix el preu de sortida, perquè la jaqueta està valorada en més de 400.000 euros.
0: El diable!
7: Vinga, va, si algú la vol, que vagi a Londres.
5: Segur que hi ha qui la compra, la ven més cara,
7: sí,
5: i queda com un xacatero.
0: Molt bé.
4: Tens de fer personatges quan siguin tan dolents.
0: Aquesta és la gràcia de les subhastes, que tu compres les coses esperant que pugin de preu després, no?
7: Aquell dia es posaran a la venda altres objectes del Michael Jackson, com unes botes de cuir negre, una jaqueta universitària que va portar durant una visita a un hospital, una mascareta de seda vermella, i un guant decorat amb cristalls.
5: Mira! Sí, senyora. Home, que a mi m'ha encantat, es tocava el paquet allà i feia...
7: I sap que la gent posarà molta pasta, perquè recordem que el 2025 una dona va arribar a pagar 7.770 euros per un mitjó que el cantant havia portat, un mitjó que va portar durant un concert, i va pagar gairebé 8.000 euros.
4: Que a sobre se li perdrà, segur.
7: Segurament.
0: Mar Puga, gràcies,
7: No, a tu. Aneu a la subhasta.
9: Fins i tot el papa va venir a Catalunya per poder escoltar el Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
10: RAC 105 Barcelona. Sí, és elèctrica, sostenible i fàcil de fer servir, però no et volem vendre la moto, perquè ara la pots compartir.
11: Mou-te amb les motos elèctriques compartides de l'AMB, amb Cultra, Acciona i Yego, per 8 municipis de l'àrea metropolitana. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
12: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
13: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
14: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
13: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
15: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
16: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
17: M'avisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell.
18: Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
19: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
12: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
20: Linkmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
0: Amb Linkmotor fem un últim cop d'ull a les carreteres de Catalunya on són els embussos. Ferran Aràndiga, bon dia.
21: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquests dos accidents que hem tingut durant aquestes primeres hores del matí. El de la B10 a Sant Adrià del Besòs a hores d'ara deixa els vehicles al voral, però continua provocant fins a 5 quilòmetres de retencions en sentit sud. També el vehicle accidentat que hi ha hagut a la B20 a l'altura d'Esplugues també s'ubica al voral i provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit nord. Més enllà d'aquests dos accidents, continuen també amb força intensitat les retencions habituals a les dues rondes, també al vessant Besòs en tot el nus de la Trinitat. Tenim retencions que afecten a la ronda de dalt, però també des del Llobregat. Hi ha retencions per l'A2 i la B23 durant 4 quilòmetres i mig des del Papiol i Pallejà. Per últim, al Llobregat, retencions sobretot destacades a la AB7 amb direcció Tarragona entre Montornès del Vallès i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
20: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Linkmotor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Linkmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
22: Matina Codina. El que necessites perquè no es noti que vas camí del matadero.

0: El Matina Codina és un programa de ràdio, però podria ser una joieria amb tantes perles, no?
1: Bona aquesta.
2: Molt bona.
3: Fantàstic, els Coldplay. M'encanta.
0: Sí, tremendo himne aquest. Viva la vida, Pep.
3: Són boníssims.
1: Està la tuya, Pepino!
3: Gràcies, Lucho. El que passa és que t'he de dir que entre en el rànquing jo, per mi, són millors els Oasis.
0: Ara sí, ara estan de moda els Oasis.
1: Tu tampoc estàs ara en el rànquing arriba del todo, Pepino.
3: Gràcies, Lucho.
4: No li llames Pepino.
1: És que és un Pepino.
3: Els Oasis venen a Barcelona gràcies a mi.
0: Això diuen.
3: Això sabeu. Està parlant amb els germans Gallagher.
0: Per cert, sobre Coldplay i Pep, que sàpigues que l'any que ve han dit que tenen 138 concerts.
4: Ostres.
0: L'any que ve,
3: espectacular.
0: L'any que ve.
3: Aniré tots.
0: I que hi hauria Madrid...
4: No pots anar tots, no.
0: Es veu que passarien per Espanya, va, sí, per Madrid segurament.
5: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Avant Lillo! Està enganxat a la tele. Tindràs un despreniment de retina,
6: Sí, senyor. Arrenquem amb l'està passant de TV3, que ahir es va fer ressò de la decisió del govern d'instal·lar aquests aires condicionats a les aules catalanes.
0: Sí.
6: Una cosa que està superbé, molt necessària.
0: Hem tingut abans aquí el president que ens ho comentava.
6: Exacte. Però els amics de l'està passant no creuen, atenció, Illa, que el govern pugui complir aquesta promesa.
7: El curs vinent, el govern instal·larà aires o sistemes d'aerotèrmia en un centenar de centres de tot Catalunya, allà on la situació es fa més insostenible. L'objectiu és tenir climatitzats els 2.500 centres públics que hi ha a Catalunya l'any 2031.
8: A veure, jo aquí veig un problema. Són moltíssims centres i no hi ha tants instal·ladors al país. Perquè tu demanes l'aire condicionat i triguen 6 mesos a posar-te'l. Em temo que el curs vinent, el llibre de tecnologia dels alumnes serà aquest. El manual per posar a l'aire condicionat.
9: I a l'estoig canviarà per una caixa d'eines, eh? El municipi amb més centres en aquest pla de climatització urgent és Lleida. Penseu que a les classes de Lleida hi fa tanta calor que quan vas a buscar el nen a l'escola te'l trobes gratinat.
0: Quins catxondos ara està passant. Home, no seria una mala idea, que seria una bona pràctica i un bon aprenentatge que els nanos se l'haguessin de muntar ells, no?
4: Que guapo.
0: No, és una caixa per peces.
1: Sí, home, és difícil, eh?
0: Espera't, Novoia Dimitri, que cap de l'empresa Novoia Dimitri...
10: Hola, Novoia!
4: Formas Infinity.
1: Formas Infinity,
4: no
1: sé Infinity diu, e Hijos.
0: Sí, sí, senyor. Responsable de les obres del Camp Nou.
1: Què? És molt difícil de posar aire condicionat perquè se tiene de poner un tubo para que caiga agua.
6: Ah, sí? És veritat.
1: Entonces agua, si no pones bien tubo, va caient i agua es traidora.
0: Ja, per tant, uns nens no poden fer això.
1: No. Bueno, jo tinc nens treballant en Novoia.
0: Doncs això és denunciable.
6: Què passa, merdosos?
0: Espera't, l'altre.
1: El Jair.
0: Però una cosa, Jair, deixa acabar un personatge.
1: No, ja no tenia res més a dir.
6: Ja havia acabat de parlar, ja no feia gràcia.
0: Perfecte, Jair, digues.
6: Escolta, que bo que és l'està passant, eh?
4: Sí.
6: Ens ho passem de puta mare, eh?
4: Bueno.
6: No com la Renaixença del Peyu.
4: Però para de tirar-li.
0: Para amb el bif aquest.
6: No fa gràcia el Peyu, ja.
4: Està enfadat, és el bo, eh?
6: Se li ha acabat la gràcia.
4: Però què et passa amb el Peyu?
0: Què trobes? Que té un humor molt pagès, el Peyu.
6: Treballa massa i fa molt poca gràcia.
0: Bueno, va.
4: Treballa massa.
0: Canviem...
4: Ostres, Jair, de veritat.
0: Canviem de canal, anem a la Sexta.
6: Sí, anem a l'està passant de la Sexta, que és a l'intermedio, amb el Gran Wyoming, que han comentat l'augment aquest del preu dels carburants. El Gran Wyoming té una solució per combatre aquesta pujada.
11: La subida de los carburantes eleva la inflación a su nivel más alto desde el año 2023. Según el Instituto Nacional de Estadística, el pasado mes de agosto el coste de la vida se disparó hasta el 4,3%. El encarecimiento más destacado es el del gasóleo, que ha aumentado un 11,5%, mientras que la gasolina alcanza el 8%. La buena noticia, pues, es que este encarecimiento de los carburantes no se ha contagiado a la cesta de la compra.
12: Bueno, pues viendo lo que suben los carburantes y lo poco que suben los alimentos, os recomiendo que dejéis de llenar el depósito con gasolina y empecéis a hacerlo con un brick de semidesnatada. Igual se estropea el motor, pero seguro que va echando leches.
0: Si en tot aquest pressupost de l'intermedio per fer el mateix que fa Matías Prats a les notícies d'Antena 3.
13: Oye, el público este que se ríe a carcajadas.
4: Le pagan un bocata.
13: ¿Eso es de verdad o son risas enlatadas?
4: No, a mi em deixa tranquil perquè si mai s'acaba el Matina Codina, que espero que no, crec que podem trobar feina amb molts altres programes. Sí, no, l'exigència no és tanta com creiem.
0: No! Però és veritat que el cost de la vida s'està disparant tant que a mi em venen ganes que tornéssim a l'època dels caçadors-recol·lectors, tu. Ja està, sortim nosaltres a buscar-nos el menjar.
4: Anar a Collserola, agafar unes baies i sí, tres dies sense menjar.
1: Collserola, ara és mal moment per allò dels, dels senglars, que està tot tancat encara. Ja et farà un any. No, no es pot menjar senglar.
0: És veritat, però a part el senglar costa molt de coure, eh?
1: Valent.
0: És molt d'estona, eh?
4: És fàcil de caçar, però.
0: Sí. Digues...
6: Sí, no, no, acabem amb el First Dates perquè vam poder veure un home allà.
0: Per què parles com un senyor gran? Acabem amb el First Dates.
6: Perquè li he posat l'article, no?
0: Sí, sí.
6: Amb el First Dates de la 4, on un senyor ja grandet... A mi em va fer molta pena, perquè sí, no, es veu que no ha tingut mai parella.
1: No!
2: Ai, que mono.
6: A la seva edat. Mm. I clar, ja va anar a First Dates com ja cremant l'últim cartuix.
0: Sí,
6: com
0: dient, exacte.
6: Bueno, ja que hi ha aquesta opció.
0: Escolta, tenim tot internet entendrit amb, sí, amb aquest senyor, eh?
6: Sí, pobret.
10: Bueno, ¿cuántas parejas has tenido en tu vida? ¿Cuántos
14: ninguna
10: matrimonios?
14: Ninguna.
10: ¿Cómo que ninguna? ¿Nunca?
14: Fue una relación, pero duró poco.
10: ¿Y por qué no has tenido pareja si solo una y ha durado poco? A ver...
14: Porque yo me dedicaba a trabajar y trabajar y no... De hecho, tuve un amor platónico. Que cuando ella me habló una vez y me quedé sin palabras. Me daba, no sé cómo decirle, ansiedad, un ataque. Me daba así.
0: Clar, per manca d'experiència, quan realment una noia, una damisela... el va correspondre, aquest home no va poder no va superar.
15: El hombre se pone muy nervioso. También hay que decir que es más feo que la madre que lo parió.
4: Carlos, hombre, Carlos.
1: ¿Y el amor qué, Carlos?
15: Por favor. El amor es la forma más bonita de perderse y encontrarse.
0: Però m'agrada perquè ell s'excusa amb que s'ha passat la vida treballant i jo puc subscriure que això no va bé per tenir relacions sentimentals, perquè fixeu-vos, jo treballo 24 hores al dia i estic igual que el protagonista.
1: Que
4: no. Tu t'has casat amb l'èxit i amb la professionalitat.
2: Sí. Ara, molt bé.
13: Sí, sí.
2: Ara.
13: Però, i mira el Cazorla i el Lillo. No foten res i estan casats.
4: Ara. Sí, senyor.
1: Ara, no es pot tenir tot.
0: La meva mare sempre em diu, no ho donis tant tota la feina, perquè el dia que es cansin de tu et xutaran sense cap tipus de mirament.
4: Clar. Això és
0: veritat. Aquesta és la tristesa.
15: La teva dona és la ràdio.
0: Sí, ho va dir una vegada, la meva primera nòmina em va dir, és que diu, deixem-ho perquè tu ja estàs enamorat de la feina.
4: Tens per un llibre, Ernest.
0: Sí, hasta dos. Ho deixem aquí, Lillo, moltes gràcies.
6: A vosaltres, un plaer, de veritat.
0: Anem a Eurofines i tornem.
16: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.
17: Matina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
18: 45.712.
19: Em toca?
18: Això és el número de la loteria, ara?
19: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
20: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur, perquè si els trobes més barats et tornem la diferència, garantit.
21: Citroën.
20: Condicions a Citroën.es.
22: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a Opel.es.
23: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
24: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
25: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número uno.
26: Valorado.
25: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
27: El éxito está asegurado.
25: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
28: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
29: i aquest? A què es dedica?
28: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105 a més hora oficial.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
5: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
5: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
7: Coneixes Open Room de Prepsol? És on trobo les respostes a tots els temes relacionats amb l'energia de la mà d'experts.
8: Més de 50.000 persones comparteixen coneixement a Open Room, una comunitat oberta a tothom que ofereix cursos, esdeveniments i informació des de diferents àmbits. Descobreix-ne més a fundacioRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de compartir.
9: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
10: Quina ràdio escoltes?
9: No pengis. Aguanta. Agafa aire i crida ben fort. Matina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
11: Ja comença a fer-se clar.

0: Els Catarres. Diumenge sense drama i el drama desapareix del tot quan posa RAC 105 cada dia a tota hora. Per cert, que els Catarres formen part del cartell de la Mercè de RAC 105 el dia 25 de setembre del 26 a 8:45 del vespre. Avinguda Maria Cristina, entrada lliure amb els Catarres, els Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia Xoc i Marco. I si encara teniu ganes de més festa... i ganes de ballar, arriba una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Estem parlant de Santa Tecla Tarragona. Plantarem la bandera de RAC 105 amb la gira 105 que arriba a Tarragona el 22 de setembre amb l'Enric Font dels Getardes i com a DJs convidats el Mont DJ i la Charlie B.
1: Home.
0: Al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit. Apunteu-vos-ho bé, si us plau, el dimarts 22. Festassa de la bona festival, diria jo. Torna a la gira 105, una festa amb ADN d'aquesta casa per fer embogir la nit de l'empalmada de Santa Tecla.
2: Que rico.
0: Que rico. Tarragona, no us ho perdeu.
2: Nuestro.
0: Doncs vinga, la Mar Puga, ara sí que és tota vostra, amb la secció
2: Epa.
0: De l'actualitat de la crònica social, El Corazón. S'està traient el jersei i tot, la Mar Puga.
3: Mira, és que m'agafa calor d'escoltar aquesta cançó de lo feliç que em posa.
0: Ja, però no som de pedra, que ens estàs ensenyant.
3: M'estic traient un jersei i vaig vestida, no m'estic despilotant.
1: Ha quedat sin brazos, pareces una hormiga de l'hormiguero. Debajo la mesa.
0: Bueno, escolta, aviam, es veu que el Maluma serà pare per segona vegada, tu.
4: Puede que no te haga falta.
3: No només la Lady Gaga ha estat de part, sinó que també tenim novetats familiars a la família Maluma. I és que ha estat pare per segona vegada amb l'arquitecta Susana Gómez. El petit va néixer el 14 de setembre, per tant, fa dos dies. Es diu Orion.
0: Ai, senyor, quina coseta.
3: És un nom inspirat en la mitologia grega i en la constel·lació d'Orió. Sí. I la parella ja té una filla, la Paris, que va néixer el març del 2024 i ara es converteix en la germana gran.
0: Quins noms tan originals, eh?
3: Ara sí, Orion i Paris.
1: I Paris, m'imagino que hauria de néixer a Paris.
3: Sí.
1: I l'altre a Orion.
3: Sí. El que ara sí que poden ser felices los cuatro.
0: Ara. Si tenen un altre fill, li posaran Hawaii, que és la cançó que
2: escoltava abans. Orion és un nombre català,
3: no?
2: Orion és un nombre català.
5: No és Orion.
3: Orion, no. Orion.
5: És Orion.
2: Que difícil és el català, tu.
5: A veure si comences a aprendre tu ja.
2: És veritat, jo lo parlo.
3: Ha compartit la primera imatge al nadó des de l'hospital i ha explicat que per ell la família és molt important i res, que està molt feliç.
0: Sí, hi ha hagut foto de la criatura, eh?
3: Sí,
0: no estem respectant la imatge del nano ni en els seus primers dos dies de vida. Bé, alguna cosa més sobre aquesta notícia?
3: No té pas
0: doncs,
3: a més.
0: Doncs parlem d'una ruptura sentimental entre Nacho Palau i el Miguel Bosé. Però que estan emprenyats, eh?
3: Sí, mentre uns estan creant famílies, altres les estan destrossant.
0: Espera, un segon, que tenim aquí el Miguel Bosé en directe per cantar-nos aquesta cançó. Miguel, quan vulguis.
6: Morena mía.
3: Ostres.
6: Siete son los pecados cometidos. No me acuerdo de la letra porque me he tomado alguna sustancia entre que la hice y ahora...
5: Se li ha quedat la veu com quan censuren un testimoni protegit, saps? Perquè no se li reconegui.
1: Però sempre diu que s'està a punt de curar.
6: Si
1: fa molts anys que dius està a punt.
6: Està curando, és una passa.
0: Puga, com està aquest tema? Com està?
3: Doncs mira, segons els mitjans, després d'un període d'apropament entre el Nacho Palau i el Miguel Bosé, que és el seu ex, i d'intent de reconciliació, la relació entre els dos ha tornat a complicar-se. I direu, per què? Pregunteu-me per què.
5: Doncs
3: per un acord que havien establert tots dos perquè poguessin passar temps durant l'estiu amb els quatre fills que tenen i van criar i tal.
0: Sí.
3: I, segons El Español, que és el mitjà que ho ha dit, el Miguel Bosé ha passat part de l'estiu amb els quatre, però el Nacho no ha pogut veure ni el Diego ni el Tadeo, que són dos dels nens biològics.
0: Per tant, està possessiu amb la canalla, el Miguel.
3: Està possessiu amb la canalla, s'ha quedat amb els fills i això ha fet que tornin a tenir una relació tensa entre ells dos.
1: Fas pinta de ser molt fàcil, en les relacions.
6: Un padrato y una persona nada tóxica con mi expareja.
5: ¿Fumigas a tus hijos?
6: Pues claro, cada mañana yo te dejaré.
0: En lloc de nenuco els hi fot una fumigadeta.
1: Jo vaig tenir una companya a la ràdio que va anar a una roda de premsa teva en una presentació d'un disc i la vas fer plorar. llorar, tio.
6: Ja m'acuerdo. Llora.
1: Et va fer una pregunta molt normal i li vas contestar tan malament que va acabar plorant.
6: Llora, desgraciada.
5: Ets una narcolà. Prou,
0: ma. Ets molt maco. És que crides molt, t'acostes molt al micro, Miguel.
6: Claro, porque no tengo voz. Es que tengo que acercar.
5: A ver, apártate.
6: Si hablo de este aquí.
7: Home, és que amb això té raó. Perdona.
0: Va, que la Inés García, que no sé qui és ara mateix.
3: Ah, sí, calla, calla. Sí, la nòvia de la Minya Mal.
0: La nòvia de la Minya Mal.
3: Estan enamoradíssims.
2: No, n'ha picat.
5: No!
0: Es veu que té el truc definitiu per dormir tranquil·la, tu.
3: Sí. Mira, i això us interessarà, perquè us faré callar boques. Ha explicat a l'Instagram la Inés, la nòvia de la Min, que ella té molts problemes per agafar el son i que ha provat de tot, fins i tot la meditació... medicació també amb un metge, o sigui, de tot.
0: Jo tinc una, primera però... proposta, que és que presenti aquest programa tindrà son tot el dia.
3: És veritat, doncs que vingui. Però ara té el truc definitiu i és molt senzill, i és que abans d'anar a dormir a la Minya Mal li posa el seu perfum perquè ella pugui sentir l'olor de la Minya Mal i aleshores s'adorm.
1: Li fa un mortadelo.
3: És la recepta de l'amor, el perfum. Que aquí es molesta tant, doncs mira, la nena li fa dormir el perfum.
2: Som-hi, Mercedes.
0: No, perquè deu portar tal càrrega alcohòlica aquest perfum que és com si fos...
3: És perquè està enamorada.
0: Com es diu allò que...
5: Una màscara de
0: cloroform.
5: Ah, cloroform.
2: Mi Mercedes, vamos a dormir y oye, si le entra un sueño cada noche, casualmente, una noche se acostó a las 7 de la tarde, tengo sueño, dolor de cabeza, todo.
5: ¿Y qué hacemos con estos datos, Santiago?
2: Que se conoce que las mujeres cuando quieren tener sueño tienen sueño enseguida. Nada no, más aparte que le enseñe tú una cosa.
0: No, ell vol dir que sempre s'adorma, fa veure que dorm abans que ell per no haver d'intimar.
5: No, si ho hem entès tots, el que no ho entén és el Santiago.
1: Què passa, bro? Com esteu?
3: Hola, la
2: Mijo.
0: A veure...
1: Tinc un altre truco també perquè s'ha dormit molt ràpid.
0: La Inés.
1: Que és posar-li un partit de l'Espanyol. Ah.
2: Ja la brometa de l'Espanyol.
1: El Rayo Espanyol d'ahir, bueno, es va quedar al minuto i estava dormint.
2: Sempre igual, la brometa.
3: Això és perquè està enamorada. Quan portin uns anys, si és que arriben,
0: ja
3: li dirà, molesta, tal... Clar, això és normal.
5: Tu, amb la quantitat de perfum que et poses, Marc, i la mitjana d'edat que treballes, un dia mataràs algú.
0: Doncs fins aquí les notícies que ha triat de l'òrbita del cor la Mar Puga. Moltes gràcies.
3: No, a tu.

0: de les artistes més bonrulleres de la nostra programació, la gran Meghan Trainor amb Dear Future Husband.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Estem trucant al Pichi, al Roger. 40 anys, tu, és de la meva quinta, aquest.
2: Sí, senyor, l'Àngel Pichi.
3: No, no, no, és aquest.
0: Una altra. Sí, és més gran, l'Àngel Pichi.
2: Una forta abraçada al Pichi.
3: Pichi li va dir al Panxo, vols que es punxi amb un punxo?
0: Tranquils, tranquils.
4: Pichi, xachi, xichi.
0: Hola, Roger.
5: Eh?
0: Soc l'Ernest Codina, el Gamés Matina, des de RAC 105. Per molts anys, guapo?
4: Pichi.
5: Ah, ostres, gràcies.
0: Vinga.
3: Pichi, felicitats. Pichi.
0: Vaya festival, deus haver preparat pels 40 anys. T'ho prepares tu, serà una festa sorpresa, jo entenc que hi haurà una celebració, no?
3: Epa.
5: Hi ha una celebració, hi ha una celebració.
3: Ara.
0: Com va la crisi dels 40? Jo ho vaig passar malament, tio.
3: Ostres, sí que no, porta malament.
4: Joder, vaya ressaca, sí, sí.
0: Roger.
6: No vol parlar del tema.
0: Roger. Te l'hem perdut.
4: Torna,
0: torna a trucar, torna a trucar.
3: Gràcies, Marta.
0: Torna a trucar, són coses que passen. És a dir, no hi ha un dia en què puguem fer el programa amb absoluta normalitat.
3: No.
0: Sempre, no. Doncs, hi ha algun contratemps.
3: No? Jo crec que quan necessiten recursos de racons els treuen d'aquí. Ens treuen electricitat...
0: Tu sempre amb la teoria conspiranoica, eh?
3: Sempre.
5: Hola, hola.
0: Roger, que s'ha penjat, què has fet, tio? Què has tocat?
5: No, aquí no suficient, mira, que s'ha tallat la cosa.
0: Ah, però no, deies si tens crisi dels 40 o com ho portes el tema?
5: No, que va, que ni mica. M'he aixecat amb trempera matinera, o sigui, que tot bé.
0: Molt bé.
3: Ostres.
0: Perfecte.
3: Uau, hi ha foto?
0: Una senyal inequívoca.
5: No, no hi ha foto, no hi ha foto.
0: Que tot va bé. Escolta'm, tenim la Judit ben enamorada, eh?
5: Ah, sí?
0: Sí, escolta'm, quan fa que vas amb ella?
5: Perdona?
0: Quan fa que esteu junts?
5: 14. Bueno, no em vull equivocar. És una pregunta que m'ha fet ara trampa.
3: Ai,
5: eh?
3: Senyor.
0: Molt bé. Escolta, la qüestió és que continueu ben enxitxats, eh?
5: I tant. Sí. Perfecte tot.
0: Diu, moltíssimes felicitats, Pichi. La primera pregunta és per què et diu Pichi. És un nom carinyós o és un sobrenom que fa anys que arrossegues?
5: Pues ni idea. Això em sembla com agafar d'una mica basque.
0: D'una mica?
5: Que anàvem d'allà a l'universitat.
3: Ah, no.
0: Diu que espera que en siguin molts més plegats perquè amb el teu carisma, la teva energia i el teu pragmatisme qualsevol camí es fa més lleuger, més fàcil i més bonic. Això crec que ho ha tret del ChatGPT, eh? Continuem compartint moltes aventures, riures i molts projectes plegats. Et desitjo de tot cor que la força t'acompanyi en entrar aquesta nova dècada. Diu que t'estima, atenció, aquesta cursilada per mi ja és simptomàtica de que la cosa va molt bé. Diu, t'estimo com el Pol Nord dels seus pingüins.
3: Hombre!
0: Això, aquestes cursilades les dieu molt a casa, no? Això...
5: Bueno, perquè quan ens vam casar el segell hi havia dos pingüins.
0: Molt bé. Són intrahistòries de les parelles que no anem de fotre res nosaltres, eh? Diu, amb molt d'amor de la teva companya de camí, la Judit. Diu, si després es pogués posar una cançó, m'agradaria, si fos possible, la de Mon DJ i Mati Abraguero, Centro de Gravità.
2: No la tenim.
3: Centro de Gravità.
2: Truca a cadena dial.
3: No la tenim, Toni. Però tenim els pingüins, si voleu, eh? A veure, canta-li Centro de Gravità. Canta-li.
7: Centro de Gravità.
4: Quina angúnia.
3: Mare meva. Ja està, ja està.
0: Estimat Roger, entres al sorteig d'un lot meravellós de llet nostra i sento aquesta vergonya aliena que t'hem fet passar.
3: Sí, perdona.
5: Bueno, cap problema, que em sigui per això.
0: Que vagi molt bé, guapo.
5: Gràcies.
0: Adéu. Ha dit cap problema, tot sigui per això, confirmant que ho ha passat malament a la trucada amb això que has fet dels pingüins.
3: Però no diguis que sóc jo, que la gent creu que tenim dos pingüins a l'estudi. Sí, segur que sí.
4: Que eren de veritat.
3: Clar, Marta.
2: Per una cosa que imites...
3: La gent es pensarà que també ets un personatge, tu, Marta.
4: Sí, home, això sí que no.
0: Va, prou. Si voleu encarregar una trucada de despertador, Sergi, treballa. Què ha de fer la gent?
3: Heu d'enviar un mail a desperta@rac105.cat.
0: És que llavors... Quan, que llavors, llavors, sí.
3: Sí, eh?
0: Sí.
2: A la puta calle.
3: A la puta calle, ja. Tu no saps lo content que es posa l'Ernest cada vegada que dius a la puta calle.
8: Farem fora l'Aste de Catunya.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Quina codina. Només a RAC 105.
1: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorados
3: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra. Valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida.

0: 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Matina Codina.
2: Són molt bons, són molt bons. Es lleven ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora i ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
1: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: S'ha de reconèixer que està en ratxa la Karol G, que treu un nou disc, amb col·laboracions, per exemple, al costat de Bruno Mars, i mentrestant encara funcionen a les mil meravelles cançons com aquesta que es diu Si antes te hubiera conocido. Com la va clavar, eh?
1: Ai, si antes te hubiera conocido.
2: Ai, que et conec, Arbeta, que et dius Marduix.
0: Després d'aquesta cançó daurada i a les 9 i 26 minuts saludem la Mònica Usar. Bon dia!
3: Hola! Què tal? Bon dia!
0: Vols seguir parlant de colonoscòpies a l'antena o anem a
3: parlar? No cal, són coses més íntimes, aquestes.
0: Perfecte.
4: A mi ara me toca, el mes que viene, me toca otra vez.
3: Molt bé.
4: Cada 2 anys revisió.
5: Només una recomanació, Mònica, si t'han de posar un pal per...
0: Un pal no és, eh?
4: Bueno,
0: no
4: meter un palo.
2: Vas anar un barat,
4: és tu que saps, un escolar i Vasco, cortando leña.
3: I no et van a dormir.
5: Un tub per la boca i un per allà.
0: Parlant-nos,
5: que vagis en compte amb l'ordre, sobretot.
3: Però és que no és el mateix.
2: Que sí, que et fan captura de pantalla.
4: El quarro, l'Adam, eh?
0: Sembla mentida, però, que al segle XXI per mirar-te els intestins encara t'hagin de fotre un, no?
2: Sí, sobretot a l'Adam, que li han fotut un pal, com si fos el pal de mirar-te les amígdales.
0: Escolta'm, parlem d'aquesta alerta per pluges avui a molts llocs de Catalunya.
3: Sí,
0: canvi radical de temps, eh, Usart?
3: Totalment. Venim d'aquest parell de dies en què les temperatures... Bueno, més d'un parell de dies, eh? Però s'han disparat especialment dilluns i dimarts aquestes temperatures. Sí. Doncs avui començaran a baixar. Ho notarem primer al migdia i després de cara al vespre, quan ja notarem més fresqueta. I, a més, aquesta baixada dels termòmetres arriba també amb pluges. Unes pluges que poden ser abundants, deixar més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a les comarques de Girona, comarques de Barcelona, Catalunya Central i també avançada la tarda cap al Camp de Tarragona, i serà sobretot durant la tarda quan passarà això. I fins i tot poden ser ruixats que vagin acompanyats de tempesta i de calamarsa i fortes ratxes de vent. I tenim un segon avís de 90 litres per metre quadrat en 3 hores que s'activa aquest vespre, sobretot entre Tarragona i Barcelona, especialment a prop del mar. En aquestes zones, doncs, pot descarregar més aigua.
0: Pobres a Tarragona,

0: Estan de Santa Tecla.
1: No es descarta algun aiguat, eh? I fins i tot de matinada. I demà i demà passat encara queden alguns ruixats entre Girona i Barcelona i la temperatura que queda tocadeta, eh? Tindrem una temperatura més habitual per mitjans de setembre, entre els 24 i els 28 graus de màxima, i el cap de setmana, de cara a diumenge, puja un pèl, però tot i això es mantindrà força a ratlla i serà un cap de setmana de sol. Després d'aquest xàfec, sobretot d'avui i demà i demà passat, que encara en queden restes, doncs el cap de setmana més tranquil.
0: President,
2: perdoni.
1: Sí, digues.
2: Em consta, Mònica, que...
1: Consta bé, crec.
2: Que aquesta nit, doncs, que juguem a dos quarts de...
3: Ai, quan passi ja.
2: De la nit,
1: sí.
3: Per favor.
2: Amb el Racing, ens plourà al Camp Nou.
1: Sí, sí, i de fet es manté la comarca en avís aquest vespre.
0: Més que
1: sí.
0: Racing, perdoneu, serà a Rafting.
1: Sí.
2: Molt bona.
3: El Rafting de Santander.
2: Molt bona. De Santander.
1: La tenies pensada o t'ha sortit?
3: No. És així, espontani com ell sol.
1: Soc així, és molt bo.
0: Soc així de brillant, de forma natural.
3: Sí, sí, sí.
2: Estàs especialment sembrat avui.
1: S'espera pluja. S'espera pluja, a més pot ser continuada algun moment amb intensitat i més fresqueta. Aniran baixant les temperatures.
2: No, Boia, quan fotràs el sostre?
1: Ara.
4: Bueno, podem posar un techo de Uralita que llavors et va de banda a banda i cubre el techo molt ràpid.
2: Bueno, no està malament.
4: Se tiene que ser al campo tres anys i lo ponem.
3: La Uralita no la van prohibir. Per
0: recordem que acollirem la final de la Champions el 2029, que la guanyarem per aquelles dates tindrem les obres ja acabades.
3: 2029.
4: No,
3: 29.
4: No se pot acabar 2029 encara, no.
2: Joder, però si falta molt.
4: Bueno, se pot jugar si ponemos una lona de plàstic azul. Una lona d'esses de tapar a tienda de campanya.
3: Això és molt cutre, no, ja.
4: Bueno, no, pues no se pot jugar.
3: Però entonces, què et falta per fer?
4: Falta molt. Permisos, contratar gent.
3: Permisos? Però si tens gent treballant.
4: Sí, no, però sin permiso, tot. No.
0: S'estan barallant els obrers entre ells, que es foten unes batalles campals. Que...
4: Són de països diferents, tots.
5: Que són tot de fuera, coño. que fitxar espanyoles.
0: Va, sisplau. Havíem acabat el temps, o no?
1: Sí, havíem acabat. Ah, ja està, sí, doncs, però si vols t'explico més coses.
0: Endavant.
3: Explica coses.
1: Ara
3: així
1: en silenci
3: m'ha
1: agafat una mica de vergonya. M'he convertit en una nena de 5 anys.
3: Oh,
1: mira com l'era.
3: S'ha tret els auriculars per marxar de ràpid.
0: Està fins i tot vermella, li han pujat dos colors a la Mònica. Sí, què ens vas explicar?
3: Que ho expliqui.
0: Està
3: marxant.
0: Que ho expliqui. Fem un programa ben raro.
3: Sí, molt.

0: musical admiradíssim i aclamadíssim pel gran públic. Bruno Mars des de Hawaii amb I Just Might i el seu disc The Romantic. I ara un periodista esportiu que no només l'hem renovat, sinó que aquest any li donarem la pilota d'or. Un aplaudiment, sisplau, per l'Albert Padrón.
1: Ole, el pilota d'or!
2: El pelirrojo!
3: Quina introducció, sisplau. Ara hauré d'estar a l'altura, de tots vosaltres.
4: Àlies, àlies, el xipi-xips.
3: El xipi-xips.
2: És molt divertit quan ho dius.
3: Jordi, per tu mereixo la pilota d'or o no?
4: Bueno, jo crec que han passat grans periodistes esportius. Jo era periodista esportiu.
0: Escolta, anem a la gran polèmica del dia. Victòria del Real Madrid ahir, però bastant emmascarada amb aquest terrabastall que ha tingut eco fins al Santiago Bernabéu. Parlem-ne, parlem-ne. Què ha passat, Pedro?
3: A veure, ho expliquem. El Real Madrid ahir va guanyar 2-3 amb un gol agonitzant a l'últim minut, al minut 92. Gol de Carlos Espí. El Madrid anava guanyant 0-2, però li van remuntar i encara sort que per ells, clar, evidentment, que Espí va marcar l'últim minut. Però, com tu deies, la victòria ha quedat relegada a un segon pla. El motiu és que Vinícius i Mbappé i també Konaté van desmarcar-se d'un gest a favor de Ceuta.
5: Tres negros, joder!
0: No!
5: Tres negros!
3: A veure, que són...
5: Venga,
3: no, que són negres és una evidència.
5: Bueno, lo que yo estoy diciendo,
3: En fi, no.
5: Dale,
6: claro,
5: Manolo.
6: Sí, Manolo, te lo mereces.
5: Es...
3: El que...
0: Va,
3: que
0: sí,
3: va...
0: però una cosa, però quan parlem, per exemple, de l'Espí, diràs un blanco.
5: Ai, mi madre, un blanco!
3: Això és una altra cosa.
2: Ah, doncs ho ha dit, eh?
5: Sóc racista.
3: A veure, va, ho expliquem. Abans que arrenqués el partit, tots els futbolistes van saltar la gespa amb una samarreta amb el següent missatge. Tots som cavalles. Que jo, sincerament, no me n'amagaré. No sabia què volien dir cavalles.
0: És el, és el gentilici, no?
3: Sí, ara tots sabem què vol dir cavalles.
2: No, però no
3: tots
2: ho hem
3: hagut de mirar.
0: Bueno, és el gentilici ordinari,
3: sí,
0: però se'ls diu cavalles.
2: Ah, sí, però per què? Però per què? Pel,
0: perquè, és el, perquè allà
3: els pescadors
0: es pesca...
3: De Ceuta,
0: es pesca...
3: Sí.
2: Llegua o potra, no cavalla, incorrecte.
3: Total, va, nois, que ens allarguem. Vinícius, Mbappé i Konaté van posar-se la samarreta, però se la van arremangar perquè el missatge no es veiés bé. I de seguida se la van treure. Això ha emprenyat moltíssim, Ernest, una part de l'afició del Real Madrid, i també ha incomodat alguns mitjans de comunicació, alguns periodistes que tenen les espatlles plenes de caspa. Per exemple, Manolo Lama a la COPE.
7: Están en su derecho de no solidarizarse con Ceuta. Muy bien. Pero tú, como grupo, no puedes ir en contra de lo que decide tu club.
0: Claro.
7: Si tú, como grupo, dices, no, yo no me quiero poner la camiseta, yo no salgo con la camiseta.
0: Wow.
7: Pero yo no me remango la camiseta. Yo le digo al club, mire usted, no me la pongo.
0: O todos
7: son Vamos a ver cómo responde el Bernabéu. Tienen suerte que hasta octubre no vuelven, ¿eh? Vamos a ver cómo responde el Bernabéu a lo que han hecho hoy.
0: És que aquí el problema és de la iniciativa de l'ELS de voler posar una samarreta de protesta en una activitat esportiva. Tu et manifestes al carrer, fas les pancartetes, el que necessitis.
5: És social, això.
2: No, portem tota... anys amb la cancioneta de que no s'ha de barrejar l'esport
5: no,
2: i la política.
5: Coño, Pepe.
3: Sí. Hi havia el Santi Segurola, un de cero, que deia, i estic bastant d'acord, tu creus que Konaté sap què vol dir todos somos caballas?
5: Què
3: no ho saps tu?
0: A més a més, tu estàs en el teu dret legítim de donar suport a una causa, no? Ahir el Dia Internacional de la Democràcia, que es noti una mica, collons, hòstia, tu, és que, de veritat, sembla que haguem d'obeir tots com burros a una determinada ideologia.
3: Sí. A veure, Josep Pedrerol.
0: Sí, l'altre.
3: Tu també vas confessar que t'hauria agradat que els jugadors, que Vinícius, Mbappé i Konaté, portessin la samarreta a favor de Ceuta amb orgull, tu.
8: Sinceramente, pues hubiese preferido que aparecieran todos con camiseta de apoyo a Ceuta. Me gustaría que mañana el Barça aparezca también con camiseta de apoyo a Ceuta. Aunque tiene Lamine, que es marroquí, aunque juega con España. ¿El Barça qué hará? ¿No saldrá para evitar una situación delicada para Lamine? ¿Para evitar lo de Abde?
3: Un dubte, Josep. Des de quan Lamine és marroquí?
9: Bueno, falta la vista, ¿no?
0: Sí, a la vista sí, però el DNI no.
9: Eso le falta el patinete, ¿no?
0: Té ascendència marroquí.
2: Josep, no, a ver, es gracioso, es verdad. Que dice Josep, possible, immobiliar, Josep. Tiene toda razón.
0: Pedrol, tinc curiositat per saber què diu Jordi Basté a RAC1 sobre aquest tema. Què s'està dient? Què esteu dient a RAC1?
3: Bueno, el que comentaves tu, Ernest, que als futbolistes no se'ls ha d'obligar a posicionar-se políticament amb una samarreta just abans de saltar el terreny de joc amb jugadors que no saben ni què està passant a Ceuta i de cop i volta...
0: No es pugui entrar una estelada
3: a l'estadi.
2: Ara!
0: ara pugui entrar a una estrada, a un estadi,
2: correcte,
0: i en canvi sí que es pugui entrar una samarreta amb un missatge.
3: Sí.
0: Perquè si, us ho he dit aquest matí, però, hòstia, comencem a posar samarretes que diguin per un salari digne,
7: sí,
0: a la
7: senyor
0: societat,
7: sí,
0: per un accés... Per un accés... Sí.
7: Vinga, home.
6: Que passa és que els jugadors de futbol
0: a l'habitatge...
7: Això és demagogia, joder.
0: No,
7: clar,
0: és
7: que... Pues lo mismo
0: no, perquè
7: cobrar,
0: si fem una causa, les fem totes.
7: Vinga, ara.
0: Una causa, les fem totes.
2: Ara, digueu, home, digueu. Samarretes de... No a la petanca de Calafell.
7: Exacte. Ahí está, coño.
6: Però me'n recordo d'aquella samarreta que portaven en un partit d'homenatge de les drogues, no? Que la portaven al Julio Alberto i al Maradona.
3: Maradona.
6: Drogues, no.
3: El Maradona sí que l'hagués hagut de dur arrugada, la samarreta aquesta.
0: M'agrada que tiris de referents actuals, Lluís.
6: Sí, senyor. Sí. Bandera blanca, no els accidents.
0: Sí, és veritat. És veritat. Mira, la del no al racisme, que se l'apliquin alguns, també.
2: Sí, senyor. Sí.
7: Perquè, ah, ja està, joder.
0: Perquè és que aquesta doble moral em fot molt nerviós.
3: Sí, sí.
0: Però llavors hi ha un càntic racista a un estadi, tanquem l'estadi.
3: Ara.
0: No?
3: Sí, sí. Ara.
0: Llavors podem posar...
3: En canvi, pots dir que la minya mala és marroquí. Bueno, anava a dir en prime time, però no està mirant ningú, el xiringuito, però pots sí dir sí això...
6: En fi, lo estaba viendo tu padre.
3: Sí. A mi padre, que és un senyor de bandera blanca, no als accidents, ni mentarlo, eh?
6: No me levantes el dedo, ¿vale?
3: No, no, no.
6: Que sales aquí pitando
3: como si, ¿vale? Escolta, a més, el meu pare és d'aquí, eh?
0: Però no, ja. Algun tema més sobre aquesta polèmica? Algun apunt més, Pedrol, o no?
3: No, això que...
0: Vale. Ara. Doncs llavors parlem de l'espanyol.
3: Sí, va.
0: L'espanyol...
3: Sí,
7: ja està. Que... Si no t'és cap merda més, parlem de l'espanyol.
0: No.
7: Sempre igual. Exacte. La brometa, hòstia, els cojones.
0: Manolo, hòstia, que ahir et vaig sentir en roda de premsa i parles molt clar. M'agrada com parles.
7: Sí.
0: El que passa que és veritat que l'espanyol ha començat de manera molt irregular aquesta sí temporada. Ahir sí va perdre 2-1 contra el Rayo Vallecano amb una primera part bastant nefasta.
3: Sí, sí, sí, sí. Una primera meitat desastrosa. Va marxar el descans espanyol amb 2-0 en contra. A la represa va reaccionar amb un golaç, això sí, de Roberto Fernández, però va quedar...
0: Roberto selecciona, eh?
3: Sí,
7: tenim un tio, tenim un tio que porta 6 gols, són sí, sí, més sí, gols sí que els que ha marcat l'Espanyol en tota la seva història.
3: Per cert, ahir a RAC1, Manolo estava molt pendents de la teva closca perquè feia molt de sol. El teu sí, homòleg sí a la banqueta del Rayo portava una gorra, però tu no, i clar, tu t'estaves rascant el cap.
7: Sí, sí, sí, m'ha fotut una cremada que flipa.
3: Sí, no? Però sí, per què no portaves gorra?
7: Porque me sale los cojones.
6: ¿Qué més li dona a RAC1 si el entrenador de l'Espanyol porta gorra?
3: Ara, ara,
6: que de veritat,
2: no parlen mai de l'Espanyol. Correcte. Parlen exacte per enfotre-se de la calva del Manolo González.
7: Exacte. Per meter mierdas.
6: Exacte.
0: Bé, ara som a RAC 105 i estàvem explicant que l'Espanyol va perdre. Una cosa més...
3: Doncs no, que el següent partit de l'Espanyol és...
7: Joder, si és que no te calles, no digues no i sigues. Sempre igual, macho. És alguna cosa més? No, i no estàs 8 hores hablando.
2: Ara,
7: cobre.
2: Si
7: és que sí, no, sí, l'Espanyol juega el divendres.
3: Sí, no, el divendres. El
7: no, Ernest, ja està, me voy, però antes...
3: Tres derrotes.
7: És una puta hora hablando,
6: coño. Joder, un poquito calma.
3: Amb això té raó, amb això té raó.
0: Vale. Escolta,
3: va, tinc una altra notícia.
0: Del Barça no porta res, veig, eh?
3: No, que el Barça avui juga 2/4 de l'Euro.
7: No digues que no! Otra vez, el Barça aporta alguna noticia.
2: No,
7: no. Dice, no, el Barça juega esta noche. Otra vez, macho. Todo el día igual, tío. Joder.
3: No le trauré la raó. Sí, sí que tinc una cosa a explicar al Barça, que és que juga avui a 2:15 de la nit i t'avanço que no portarà cap samarreta de suport a Ceuta, vale?
0: Val, això m'importa.
3: Vale, això t'importava,
0: sí,
3: vale?
0: Sí, m'importa, okay, m'importa que cardarà un temps de merda i des d'aquí avisar sí a la gent
3: sí
0: que si no vol agafar una pulmonia es queda a casa.
6: Ara,
0: no?
6: Sí. Ja jo només dono suport a Qatar. Qatar sí Airways.
0: I acabem explicant que han enxampat un futbolista professional sí conduint sota els efectes del gas del riure. I aquest m'agradaria provar-lo.
3: Sí?
2: El mainat ideal.
3: Sí, el gas del riure. Què fa el gas del riure,
2: Peinat?
7: Això, eh? El
3: riure. Sí, sí, sí. Escolta'm una cosa, va, es tracta
0: aquest,
3: del...
0: Aquest és com l'Obèlix, no?, que va caure la barbita, no? Tu vas caure la barbita al gas del riure, no? Va, què?
3: Que és un jugador britànic que segurament molts coneixereu, es diu Raheem Sterling.
2: Ja sé qui és.
3: És sí, jugador del Manchester City, de l'Arsenal, Emar.
7: Otro negre.
2: Va, sí, sí, sí.
3: Va. Què passa? El van detenir per conduir el seu Lamborghini, no s'hi posa per poc, mentre consumia el gas en un globus inflat que el davanter anava consumint. Ostres. Sembla que el globus era tan, tan, tan gran que una conductora preguntada
0: que
3: per...
0: Que el va xutar, no, el futbolista?
3: No, no. Que una conductora preguntada per la policia va confondre amb l'airbag del vehicle.
7: Oh,
3: els agents van trobar 6 joder recipients de gas del riure dins del vehicle d'aquest home. Que Sterling ara s'enfronta a una possible pena de presó.
0: Doncs ho deixem aquí, Pedro, moltes gràcies, eh?
3: No... Vull dir, sí.
10: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
11: Rexem 5 Barcelona. Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
12: Únic? S'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
16: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
15: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
17: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
18: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
19: Escupi.
18: Avui en fem servir moltes més.
19: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
18: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
20: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
21: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
22: T'agradaria treballar en una productora audiovisual o formar part de performances audiovisuals? El grau en comunicació audiovisual a la UBIC compta amb nous espais i equipaments propis totalment al teu abast. Viu la comunicació. Informa't a ubic.cat/info/comunicació. Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya.
23: Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
24: Eh, tu!
23: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina. El programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic.
25: Cada matí a RAC 105.
23: I el segon tercera.

0: prometa de l'estiu que firmen Moon DJ, Banda Neon i Buos. 9 minuts i les 10. Ai, fa pena que ja s'està acabant l'estiu. De fet, avui arriben pluges, però encara dura l'estela de la ballaruga i la festa, perquè pròximament, el dia 20 de setembre... Espera't, és que ara m'he equivocat jo,
1: Què ha passat, Ernest? No,
2: Hay que ir de marcha, tío. Esta canción dice omatopopi, ¿no? Hipopótamo al revés.
3: No feu cas del que ha dit l'Ernest, que s'ha equivocat.
0: No, ja està. No, deia que arriba una nova aturada de la gira de festes que fem els de RAC 105 i l'aturada és molt gran perquè RAC 105 aterra a Santa Tecla, Tarragona. La gira 105 arriba a la capital tarragonina el 22 de setembre. 22 de setembre amb l'Enric Font dels Getardes i, com a DJs convidats, el Mont DJ,
2: boníssim,
0: el millor DJ de Catalunya, i la Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit. Apunteu-vos-ho molt bé. El dimarts 22 torna la Gira 105. És una festa amb l'ADN d'aquesta casa per fer-vos embogir a tots a la nit de l'empalmada. Que rico. A Santa Tecla, Tarragona. No us ho perdeu. I l'aliat més grossa que RAC 105 a una de les seves festes és una treballadora per gandula, Sergi Ferrer.
1: Sí, estem parlant de la Leila Kazim, és una notícia que ens arriba des del Regne Unit. És una treballadora britànica que estava treballant en una empresa de software i un bon dia va tenir una sensació que crec que qui més qui menys ha tingut tothom alguna vegada, que és... Vols dir que si jo un dia deixo de venir, canviarà alguna cosa?
4: Ah, està bé aquesta pregunta.
1: Perquè sí que és veritat que, per exemple, nosaltres som un equip petit i si un dia falta la mare es nota molt perquè falten cançons castellanes o si falta el Cazorla hi ha més espai a l'estudi, no?, per un tema de la dimensió del cap. I l'Anne és calvo, no se m'ha fet cap broma. Però és veritat que hi ha empreses d'aquestes gegants, no? Tu treballes a Amazon, treballes a coses de software, sí. I no sé que hi ha molta gent fent la mateixa feina. I la Leila un dia va dir, saps què?
4: Què?
1: No vaig avui a treballar.
5: És una lata.
1: I va passar el dia i va dir... A ningú li ha importat. Vaig a veure què passa si demà...
2: Tampoc.
1: Tampoc vaig a...
6: Aquesta tècnica es fa servir molt a Catalunya Ràdio.
1: Sí, senyor. Sí? Bueno, jo no puc dir això, que treballo a la Corpo. El que es van convertir en un parell de dies van acabar sent setmanes.
6: Wow.
1: Va arribar un moment que eren mesos.
6: Ai,
1: llavors, el que feia ella moltes vegades era de tant en tant hi anava... Feia veure que estava ocupada fent servir algun Excel, enviava algun correu electrònic...
3: I anava de tant en tant, almenys.
1: 15 minuts al dia, cada 10 dies.
3: Sí, treu el cap.
0: On és? Com es diu la senyora?
1: Leila.
0: On és la Leila?
1: Ahir
0: la vaig veure.
1: Exacte.
0: Anava molt atabalada.
1: Sí. Això a mi m'ho van ensenyar, que a vegades simplement has d'agafar uns papers i anar d'una punta a l'altra com buscant algú.
0: Sí, llavors ja caminant molt ràpid.
1: La gent no t'interpel·la perquè és com... Espera, has vist el...
2: Sí. I te'n vas. Llavors et diuen, no, sí, però corre per aquí, eh?
1: Sí, exacte. L'experiment al final va acabar després de 10 mesos.
0: Ullo.
4: Jolín.
1: I no perquè la van descobrir, sinó perquè va decidir marxar voluntàriament.
3: Joder.
1: Ja m'estic avorrint tant que prefereixo anar a un altre lloc que seguir treballant de mentida.
0: És una notícia divertida que segurament molts oients voldrien seguir d'exemple, no? Com a exemple. Però també té un punt de trist, eh? Home, sí, que ningú se'n recordi de tu, que ningú pensi en tu, que ningú et digui res.
3: Però 10 mesos, eh?
1: Ahir vam estar parlant precisament de... algunes excepcions en el món del funcionariat, que hi ha molta gent que diu és que tots els funcionaris són iguals. Tots no. La majoria, no ho sé. Que arribaven a les 9, fitxaven i se n'anaven al Corte Inglés a buscar la secció en Territorio Vaquero, a veure si havien tret alguna novetat de temporada, i portaven anys fitxant i marxant a comprar i a fer encàrrecs en horari laboral.
0: Sí, de fet estic buscant el tall d'ahir.
2: No el busquis gaire, que em sembla que el vaig enviar al trash del Dalet.
1: Sí.
4: L'Anna, m'està fent un hacker.
2: I
4: per què?
2: Perquè tinc un toc que un cop he fet servir ja l'àudio ja l'esborro.
4: Ah, jo mai.
0: Era un document d'un programa de 4 que es diu...
2: En el punto de mira.
0: En el punto de mira.
1: Sí, senyor.
0: Que un periodista va seguir una funcionària que en hores de treball s'anava a comprar al centre comercial i es veu que ho feia de forma recurrent i la senyora va dir, por favor, no me hagas esto.
3: Podem recrear. Jo faig de senyora.
0: A veure, ja està.
1: Ja
0: s'ha explicat.
3: Ja, no me graves. Vas a gravar más.
2: Ostres.
3: Dientes, que es
1: no, això és una altra cosa, Marta, joder.
0: Quina bona actriu,
3: Això era la part
2: serà mi madre, tio.
0: Nosaltres sí que treballem cada dia al peu del canó, els del matí, acudint. Gràcies,

0: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a carlàs.es, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
10: Carlàs canvia, Carlàs repara.
0: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
11: No pots canviar d'emissora.
12: Nova hora a la Matina Codina d'aquest primer programa postvacacional.
13: Quins seran els èxits del futur?
14: I'm Olivia Dean. I'm
15: Benson Boone. This is Dua Lipa.
16: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. La teva música.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
0: Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
17: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes a Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
0: Informació, rigor, periodisme.
18: Una delícia de programa.
0: Tres coses que no trobaràs al Matina Codina.
18: Un programa casi de lujo.
19: Debería hacer un despertadiós.

0: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
1: Si et culta del matí de l'Eulé.
0: Posa el Matina Codina de RAC 105.
2: Amb l'Ernest Codina.

0: belong together, que vol dir ens pertanyem l'un a l'altre. Tu hi deus creure amb el destí, no? Aquella gent que es pertany.
1: Moltíssim. Marbuga. Si ha de ser, serà.
0: Tu creus que és el nostre cas? I parlo ara des del punt de vista professional.
1: Jo crec que sí.
0: O de l'amistat, eh?
1: Ens hauríem de trobar. Sí. Si anem al nostre passat i parlem, sí, del nostre inici, si te n'adones, tot ha passat, sí, per algun motiu, fins que hem arribat a aquest punt.
0: De fet, un dia podem explicar com ens vam conèixer. Va ser el backstage del Canet Rock
1: sí,
0: que tu em vas saludar sí, i em vas llançar una mirada lasciva intentant seduir-me.
1: Sí.
0: Jo crec que sí.
1: Jo crec que no, però vale.
0: Vaig notar el magnetisme allà, potser va ser només unilateral de part meva cap a tu.
1: No, pot ser.
0: No? Després vam començar a parlar per Instagram una mica.
1: Sí. Després per WhatsApp.
0: Fins i tot, podríem dir que hi va haver un mini flirteig.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Hi va haver un mini flirteig.
1: Sí, una mica.
0: I després això va saltar directament al terreny professional sense intimar, sí, sense necessitat de menjar-nos la boca.
1: Però està molt guai.
0: Molt bé.
1: Jo crec que si ens haguéssim liat...
0: Hem salvat la nostra relació.
1: Però no creus que si ens haguéssim liat en aquell moment potser avui no estaríem aquí on som?
0: Potser tindríem tres xorbitos ja.
1: Compte, també. Potser haguéssim fet una família i no treballaríem junts, però seríem feliços.
0: Engeguem l'hora tronera al matí a Codina amb aquest to tan bonic amb la Mar Puga i ho fem com sempre amb les efemèrides i commemoracions pels que aneu tard per la vida.
1: Avui estem escoltant el més gran dels grans de la música i és que avui Camilo Sesto faria 80 anys. Va néixer el 16 de setembre del 1946 i ens va deixar un 8 de setembre del 2019.
0: Sí, però continua viu les playlists de molta gent, especialment de la família Puga.
1: Home, per favor.
0: I a les festes majors t'he de dir que la poso, aquesta.
1: És que és boníssima, ja en té més.
0: La gent, quan va borratxa, li encanta cantar el Camilo Sesto.
1: I el 1925 naixia també Riley B. King, un dels guitarristes de blues per excel·lència i per la revista Rolling Stone, el tercer millor guitarrista de tots els temps.
0: I el lloro amb aquesta gran efemèride de la música catalana.
1: Doncs sí, perquè estem escoltant els Manel, i és que fa 16 anys que aconseguia el seu primer disc d'or. Va ser el 2010, quan els Manel l'obtenia per als millors professors europeus.
0: Merescudíssim. Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: Doncs hem dit aquest matí, ho repetim avui, la Mireia Giró fa 48 anys. Des d'aquí la tornem a felicitar. Felicitats, Mireia, que t'estimem. També l'actor Nil Cardoner, avui en fa 28. L'il·lusionista David Copperfield, en fa 70. La Samantha Villar en fa 51, l'actriu Rosy de Palma en fa 62 i ara anirem amb tres hitazos, començant pel que a tu t'agrada, de Florida, que avui en fa 47.

0: No entenc perquè aquesta cançó no sona cada 2x3 a RAC 105, perquè és tremenda.
1: Molt bona.
0: O sigui, em posa les piles que flipes.
1: Home. Ja estem escoltant el petit dels Jonas Brothers. Ell és el Nick Jonas i avui fa 34 anys.
0: Prepareu les cames.
1: Ai, ara aquest que la setmana aniré de festa. Mira, a veure si em posen valió de la pena del gran Marc Anthony, que avui en fa 58, per favor, i com es balla, i com es mou, i com balla, i quin talent, i quina música.
0: Doncs el teu matí serà més salsero, perquè escoltem una mica més de Marc Anthony. Vinga, va, algun aniversari més?
1: Tu eres... No,
0: no
1: he
0: doncs,
1: acabat amb el més top.
0: Per molts anys i felicitats a tots els que avui celebreu alguna cosa. 10 i 10 minuts.

0: partida singular que l'ha fet diferenciar-se de la resta i per això també ha obtingut un lloc de privilegi a la nostra programació. Es tracta de Marcos amb K des de Tarragona. Això es diu Fas tu.
1: Pareix si esta persona està disponible.
0: Bueno, sembla que la Lluïsa no està... Ah, espera, calla, que és un contestador d'aquells que filtra. Espera't, diguem si l'agafa. La Lluïsa, truco de la ràdio, Lluïsa. Agafa el telèfon. Si no respon en 5 segons, canviarem de tema, no?
2: Anirem a una altra cosa.
0: Lluïsa, estàs aquí?
2: I és o no?
1: Gràcies. No cuelgues,
0: no cuelgue, no cuelgue, no cuelgue. Espera, és que ara s'està posant de moda aquesta mena de contestador.
2: Complicat.
0: Clar, com que hi ha gent que molesta, llavors volen saber qui ets, no?, abans de despenjar. Aquesta musiqueta és com...
2: M'encanta, tu deixa-ho,
0: com a mínim misteriosa,
2: jo et diré que crec que ho agafa.
0: Escolta, però tampoc podem estar tot el matí aquí esperant.
1: Lo siento, pero esta persona no está disponible.
0: Ah.
1: Si quieres, puedes dejarle otro mensaje después de la señal.
0: No quiero. Ho deixem aquí. Passen 2 minuts d'un 11:15 del matí. No tenies res més a punt, no, Marc? Tu ara, per explicar-me, no?
2: No, podem parlar de l'Ed Sheeran, si vols, però...
0: Però ho tens o no? No, ho tens a mitges. No. Bueno, doncs escoltem una cançó que sempre és millor que...
2: Sí, parlem després,
0: que qualsevol tonteria.
2: Exacte.
0: I més si la cançó és aquesta.
2: Home, t'ho diràs.
0: Perquè això desperta un mort, ja t'ho dic ara. Another, el duet neerlandès de música electrònica que ha causat furor aquest estiu amb aquest títol, Talk to You. Talk to You.

0: Cuina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
2: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portava en el seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
5: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
6: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del Drac a Moda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
7: Xarxa de concessionaris Moda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
8: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa sriracha a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors de

0: Vam tornar de vacances i ens vam trobar aquest regal. Tu, va aparèixer com un bolet, un nou treball de la Miley Cyrus, de títol homònim. Ja no és Miley Cyrus, ara és Miley,
1: és Miley a seques,
0: tu, més curt. Veus que bé? Això facilita la vida dels locutors de ràdio. El seu nou hit es diu Bass Persuades, i ara parlem de cites. Diré més, parlem d'aplicacions de cites que es veu que poden suposar un risc per la seguretat. La pregunta
1: doncs,
0: és
1: sí.
0: D'aquí, dels que tenim aplicacions de cites?
1: Aquí anem, perquè això passa especialment quan s'utilitzen aquestes aplicacions amb persones que ocupen càrrecs sensibles. I us ho explico això perquè hi ha un cas analitzat, que és el d'un comandant espanyol destinat a l'OTAN... Sí. Que va conèixer una noia a través del Tinder, va fer match i van començar a conèixer-se i posteriorment la va introduir en una base militar britànica. Els serveis de contraintel·ligència de l'OTAN van detectar un possible risc perquè sospitaven que ella podia tenir vincles amb l'espionatge rus.
0: Ai, la mare que em va matricular.
1: Per tant, aquest nano del comandant que estava allà a l'OTAN...
0: L'havia fotut...
1: La fica. Ah. És fort, eh?
0: Bueno, perdona, això ja ha passat, per exemple, en la policia. No, els Mossos d'Esquadra.
1: Exacte, sí, sí, cossos de seguretat.
0: Sí, d'infiltrats va ser notícia, no?, de gent que juga amb els sentiments d'altres persones per aconseguir propòsits laborals, en aquest cas, lligats a la investigació, no?
1: És fort, imagina't, tu fas el maig, estàs allà, living la vida loca, has d'anar molt de compte, i més si et dediques a una cosa d'aquestes.
0: Perdona, i les conseqüències de salut mental que té el tema, no? Això és com si jo, per exemple, tinc una cita amb una noia de la competència, d'una altra emissora de ràdio, i vol saber doncs, cap on portem el programa, cap on anirà l'emissora, quines són les nostres estratègies, no, els nostres fitxatges...
1: Doncs
0: aneu al tanto que ve de canto.
1: Com a conseqüència, sapigueu...
0: Com ho saps? No ho saps?
1: Si t'enamores i la fiques allà, que saps que és una espia russa?
0: Fins que no ve algú i et diu que no veus que s'ha infiltrat.
1: Com a conseqüència, aquest militar, evidentment, va ser apartat del seu càrrec per haver incomplert els protocols de seguretat i mesos després ell va tornar a entrar a la base, va intentar entrar, però els controls de seguretat els ho van impedir.
0: És que què hi ha més vulnerable que l'amor, no? Vull dir, tu una vegada
1: no
0: t'has enamorat, tu li dones tot, t'entregues a tot, no?
1: I t'és igual tot el que t'està passant i les conseqüències que pots tenir, perquè saps moltes vegades que són dolentes. Passeu, aplaudiu, convideu-me un
0: cubata, dilapidem-nos mutuament. L'únic que pots fer és això, convidar-la a un cubata.
1: I anar de vacances.
0: I marxar de vacances. Ho deixem aquí, Marc Puga, eh?
1: Vinga, visca, la Ludwig Band.
0: I jo què faig quan... Quan estic una mica baix.
1: Què fas?
0: Poso de biqueta.
1: Ara, home, va.
0: És un dinamitzador, és un catalitzador de l'estat d'ànim. Aquí ho tenim amb el seu clàssic, Memories.

0: cançó carregada d'estil i de moda, aquesta de la Meghan Trainor, que es diu Made You Look. Un tio que va guapo avui és l'Arnau Molet, és el locutor.
1: Ah, sí, ens sí, agrada, eh?
0: És el
1: sí.
0: més trempat de RAC 105.
1: Sí. Bon polo. Podeu descriure el meu estil d'avui, sisplau.
0: Això ho farà la Mar.
2: Porta una mena de polo, però no és polo, perquè és amb aquest coll que no sé el nom, però és com rodó.
1: Com de capellà, no?
2: Com de capellà, sí. Però és maco, el porta obert. Només porta un botonet cordat, cosa que...
1: Saps per què, això? Perquè sí. se'm descorda, però jo sóc de portar-ho no, però... tot... cordat fins a dalt.
2: Ah, no, però t'anava a dir, justament va molt... No, això. Que t'anava a dir, que queda molt... Això, de cap allà això. És que te'l tanquis.
1: Exacte. És que se'n veu a la pelusa del pit.
2: No, però queda bé, queda sí? sexy. Va. I és de color blanc, amb sí? una ratlla ampla i una més estreta, de color d'un verd caqui així apagat...
0: A mi ja se l'està fotent llarga és... la descripció, eh?
2: Escolta, doncs no em vaig escriure a mi, digues tu, va, amb una samarreta. Ara li faré una foto, va, perquè l'Insta el vegin.
1: I de fet...
2: Molet, que guapo
1: va,
2: vas.
1: Que no es vegi la marca, però, eh?
2: No, que no es vegi la marca, però sí que guapo vas.
0: Arroba RAC 105, si voleu veure la vestimenta i els ulls blaus i clars de l'Arnau Molet, que avui ens porta una nova edició del seu concurset.
1: Sí.
0: Recordem que aquest any hem un nou format.
1: Sí, aquest any, en comptes de començar jo a fer una xapa històrica, que és el que feia abans, sobre un grup o una formació, un cantant o alguna cosa així, el que faig és anar deixant pistes i busquem una cançó. No busquem un grup, no busquem un artista, busquem una cançó en concret. Quan ho sàpiguen, han de trucar al 902-47-705. I què guanyen, Ernest?
0: Doncs una magnífica Tote Bag, que és la bossa que tothom em demana. La gent no em pregunta com estàs. La gent em pregunta, tens una Tote Bag per mi? Dic, escolta'm, abans preocupa't una mica de mi, no?
1: Tot i que jo sóc molt partidari de tornar a fer samarretes. A veure si aquest any tornem a fer alguna samarreta,
0: ara,
1: perquè se m'estan acabant.
0: Ara les fa l'Enric Font, a les tardes.
1: Ah, sí?
0: Sí. Sí, sí.
1: Ah, doncs ja li diré que me'n doni una.
0: Vinga, va, comencem amb les pistes per encertar una cançó.
1: Vinga, va, comencem. Aquesta cançó ens porta fins a l'any 2012. Per tant, ja estem localitzats sí. en una època en concret.
0: Tothom amb el xat GPT obert, eh?
1: El seu protagonista sí. encara era molt jove, però ja s'havia convertit en una de les estrelles més grans de la música mundial. Aquesta és la primera pista, val?
0: Perfecte.
1: 902-477-105.
0: Fas bé de dir-ho.
1: Anem a per la segona.
0: Aquest és el telèfon, per qui sàpiga la cançó 902-477-105, una Tote Bag en joc.
1: En aquell moment, aquest artista que interpreta aquesta cançó estava intentant deixar enrere una mica la seva etapa de nen prodigi i presentar una imatge més adulta. Dins del disc que va publicar on hi havia aquesta cançó, és una cançó especialment pensada per sortir de festa. Té una producció molt electrònica, un ritme molt marcat i està feta perquè sigui pràcticament impossible no bellugar-se.
0: Wow. Teòricament la secció era per evitar xapes i déu-n'hi-do la xapa que estàs fotent.
1: Sí, però clar, si no...
0: 902-47-705. Quina cançó estem buscant avui al concurset del Molet en joc una Tote Bag? Va, tercera pista.
1: No canta ell sol, sinó que té una convidada molt especial, una cantant, un artista que en aquell moment, en aquella època, ja s'havia convertit en una de les grans figures del rap
2: Epa.
1: Mundial.
0: Pista,
1: per tant,
0: pista.
1: Artista masculí, pista. Artista femenina, any 2012, cançó per anar de festa. Què? Sabeu alguna cosa
0: sí,
1: vosaltres?
0: Teniu la línia 2 penjada?
2: No. I don't know.
1: No, negatiu. Està, sí, vale. Bueno, pengem aquesta.
2: És la ula que està despenjada.
0: Pengeu el telèfon perquè si no, no pot trucar la gent. 902-47-705, estem buscant una cançó. Fem una mica de recapitulació, molt ràpida o no?
1: Sí, 2012.
0: Sí, 2012.
1: Dos artistes, masculí i femení. L'artista, el que canta, deixava enrere l'etapa de nen prodigi per passar una etapa més adulta.
0: Un nen prodigi que va fer una col·laboració amb una rapera, una cançó del 2012. Hòstia, tenim detalls,
1: Abans d'arribar al gran públic, el seu protagonista va explicar que havia passat una cosa bastant preocupant. Li havien robat l'ordinador i una càmera. Segons va explicar ell mateix, aquell dispositiu contenia moltes hores de vídeo personal que havia anat gravant durant els seus viatges, concerts i moments privats. Això es va filtrar, val? Pocs després va aparèixer un Twitter, un compte de Twitter anònim que assegurava que tenia tot aquell material i que començava a publicar-lo.
0: Tinc la lleugera sospita que la línia de telèfon no funciona.
2: Perquè normalment truca molta gent.
0: No, a més, vull dir, és que ens escolta tot teu aquí.
1: A veure,
0: no.
1: 902-47-75. No, no. Jo puc seguir,
0: Vull dir,
1: tinc xapa per rato.
0: Ah, no, calla, sí.
1: Què? Fret, val. Fret. A veure.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com et dius, bonica?
3: Raquel.
0: Des d'on truques, Raquel? Quin nom tan maco.
2: Sí.
3: Sí. Des de Barcelona.
0: Fantàstic. Què estàs fent, Raquel?
3: Treballant.
0: Bueno, treballant. Treballant i escoltant el Matina Codina i l'Arnau Molet per guanyar una Tote Bag.
2: Sí, com treballes, eh?
0: Tens clara la cançó o no?
3: Ui, no, la cançó no.
1: Llavors, llavors...
3: Ai, però, pensa que... Clar, sí. Espera.
0: A veure, va, centrem-nos.
1: És val, que jo... a veure, jo crec que amb el nom de l'artista es podríem...
0: No. Qui és?
3: És el Justin Bieber.
0: Val, i la cançó? Sí, senyora.
3: Beauty and a Beat?
1: Sí, senyora!
0: Esclar, va! Raquel, moltes felicitats. La tote va que és teva. Gràcies a Justin Bieber. No pengis, carinyo, i bon dia.
3: Vale, gràcies.
0: Molet, gràcies.
1: A vosaltres.
0: No era fàcil.
1: No ho era.
0: No era fàcil.
1: La setmana que ve més fàcil, va.
0: No era fàcil.

0: recta final de la setmana ho estem celebrant amb Justin Bieber. La Nicki Minaj i el Beauty and a Beat, que era la cançó que s'amagava rere les pistes del concurset de bolet d'aquesta setmana. 3 minuts i 3 quarts d'11 del matí. Catalunya està desperta i més que ho estarà per la Festa Major de Barcelona. Sí, senyor, fixa't.
1: Sense tu...
0: Torna la Mercè de RAC 105 el divendres 25 de setembre. Ja t'ho pots apuntar immediatament ipso facto al calendari. Us esperem en aquesta emissora de ràdio a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació de Teràpia de Xoc, dels Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume... I posarem l'Avinguda Maria Cristina del revés amb Marcos. Oh, mare meva. Un any més, RAC 105 us porta als grups del moment per viure la Festa Major de la capital de Catalunya com mai. Ens veiem a Barcelona el 25 de setembre, a 8:45 de la vespre, a l'Avinguda Maria Cristina. Torna a la Mercè de RAC 105 amb el suport de AMV Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
2: No em faci fora, que no porto res.
0: Vaja festival que ens muntarem, eh, Puga?
3: Buah, tu diràs. Mare, mare, mare.

0: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
3: Em vull fer uns bons progressius.
4: Doncs passa per Senabre. Tenen els millors productes amb les millors promos. Tenen fins i tot servei urgent 24 hores, les millors marques, el segon parell gratis i servei 24 hores.
3: I on són?
4: A prop de Plaça Catalunya, i et donen una hora de pàrquing gratuïta. I una adaptació de lentilles progressiva Johnson & Johnson gratis. OpticaSenabre.com. 80 anys cuidant la teva vista.
5: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: Únic? S'escriu amb H o sense H?
7: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: A partir del 18 de setembre i fins al 18 d'octubre t'esperem a les quartes jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Gaudeix dels millors arrossos i tastets de la comarca maridats en exclusiva amb vins de la denominació d'origen Penedès. T'esperem a les jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Més info a aeht.es/jornades-baix-penedès.
11: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid, el cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència, híbrid per moure't amb estil, pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
12: M'avisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell.
13: Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
14: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
0: El Matina Codina, el feu vosaltres.
15: Ei, bon dia.
16: Bon dia, Matina Codina.
17: Hola, matiner.
18: Bon dia, Matina Codina.
17: Tenia un bon dia.
19: Bon dia, matiner. Bon dia, matinaires.
6: Bon dia, codinaires.
10: Vinga, va, som-hi.
4: Bon dia, matinero.
1: Vinga, va, bon matí.
17: Un petonet.
2: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero encantado de vida. Encantado de vida.
0: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi dubita.

0: Mira, veu, té el Brandon Flowers cantant, líder espiritual dels Killers, i aquesta cançó de l'any 2008 que recuperem des de la nostra galeria de cançons consagradíssimes, eh? A més, envellint bé aquest clàssic, el Human. Doncs no anem massa lluny de Las Vegas, anem a, no? a Los Angeles. Mar Puga,
1: sí, tenim
0: ja la pel·lícula espanyola que representarà aquest país, Espanya, bueno, l'estat espanyol, a la gala més important del cinema mundial.
1: Doncs sí, és notícia d'ara mateix, de fa pocs minuts. Recordem que l'Acadèmia de Cinema tenia tres candidates aquest matí per anunciar, entre elles El Ser Querido, aquesta pel·lícula protagonitzada per Javier Bardem, La Bola Negra, la dels Javis, o Los Domingos, que va arrasar els Goya aquest any.
0: Doncs,
1: i la pel·lícula triada per anar als Oscars aquest any 2027 és, ni més ni menys, que La Bola Negra! Sí. Els Javis se n'aniran als Oscars perquè ha sigut la pel·lícula triada, que és una pel·lícula que explica una història de Lorca. Explica tres històries protagonitzades per homes homosexuals en tres èpoques diferents, el 1932, el 37 i el 2017. Històries que estan connectades i parlen de l'amor, la repressió, la identitat i la llibertat sexual. Una pel·lícula que s'estrena el 25 de setembre, la setmana
0: que
1: ve divendres.
0: La història de la parella homosexual del 2017 estarà carregada de repressió, precisament, que és quan hi ha el referèndum de la doctora.
1: Segurament. El repartiment és molt potent, a més, perquè apareix la Penélope Cruz, el Glenn Close, el guitarrista de La Fuente, que debuta com a actor. També el Miguel Bernardo, la Lola Dueñas, l'Antonio de la Torre i la Natàlia de Molina.
0: Molt bé. Val la pena dir que aquesta pel·lícula encara no es pot veure enlloc?
1: No, encara no.
0: Quan s'estrena, això?
1: S'estrena el 25 de setembre al cinema. Per tant, anirem a veure la setmana que ve.
0: Home, si és tan bona... Jo ja t'ho he dit, és que jo, a mi, aquest tarannà una mica fanfarró i vanitós dels Javis, trobo que ja tenen els fums prou pujats, només falta que guanyin l'Òscar ja...
1: Jo et diré que a mi els Javis no m'agraden.
0: Potser la pel·lícula estarà de putíssima mare, eh?
1: Jo els Javis tenen un estil que a mi no m'agrada, personal, però a mi Lorca m'agrada molt i la història és de Lorca, i el repartiment també em fascina, i surt l'Antonio de la Torre, que és molt amic nostre. Per tant, hem d'anar.
0: Quin ha estat el treball preferit fins ara dels Javis, per tu?
1: És que ja et dic,
0: Paquita Salas és seva.
1: Paquita Salas a mi no em va agradar, per exemple.
0: A mi sí, a mi sí.
1: La Llamada potser et diria, però tampoc em va fascinar.
0: Sí. Bueno. Molt bé, podem escoltar el tràiler d'aquesta pel·lícula que representarà Espanya als Oscars.
2: Has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
3: Bola negra.
4: Bola negra.
5: Bola negra.
6: ¿Por qué te han echado la bola negra?
7: ¿Qué te han dicho?
8: Que soy homosexual.
9: ¿Y lo eres?
10: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos. El sueño va sobre el tiempo flotando
0: como un pez. Entenc que amb una bola negra diagnosticaven si eres homosexual o no, no? Això és el que entenc del que es desprèn d'aquest tràiler que estem escoltant, d'aquesta pel·lícula que, ho dèiem ara a tall d'última hora, representarà Espanya als Oscars. Mar Puga, moltes gràcies.
1: A tu, per favor.
0: Fem una pausa i mentre esperem per veure aquesta pel·lícula, doncs encara farem uns quants programes. I ara, als instants finals, com sempre, els dedicarem a que Toni Clapés vingui aquí a fer-nos la crítica del Matina Codina d'avui, edició 1114.
11: Matina Codina, només a RAC 105.
12: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
13: Carglass canvia, Carglass repara.
14: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
15: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
14: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Verisure. Això és boníssim. D'on és?
17: És de Dia.
16: De debò?
17: Sí.
16: Molt bé.
17: Avui, a Dia, la beguda de cibada de la marca Dia per només 0,75 al bric d'un litre. De debò. Molt bé. Dia.
18: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
3: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres, perquè ara fem història. La Quiniela, ara en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
7: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
8: Aquest 20 de setembre a Barcelona corre unida la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
9: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
7: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
8: Vine a córrer, a celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem.
19: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
20: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
19: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
0: Ara que ja hem salvat Catalunya de caure a la trampa de la son i les poques ganes de treballar i aquestes coses, ja tenim tothom col·locat, podem anar marxant, però abans sí que escoltarem una mica els comentaris de Toni Clapés sobre el que hagi pogut escoltar avui del matí. Acudint endavant, Toni, bon dia.
21: Home. Què tal? Avui, escolta, vagi per endavant, que m'ha encantat l'entrada del Luis Enrique a la secció dels esports.
1: Ah, molt bé.
21: És que res, perquè has broncat el Pedrol, sí, perquè bueno, aquest no sap acabar la informació. Deia, ja està tot, i seguia parlant el Pedrol. Llavors no tenia sentit, i això ha fet esclatar Luis Enrique, que l'ha deixat retratat.
0: Bé, ara som a RAC 105, sí, i estàvem explicant que l'Espanyol va perdre. Una cosa més...
22: Doncs no, que el següent partit de l'Espanyol és...
23: Joder, si és que no te calles, no digues no i sigues. Sempre igual, macho. Ara. Fes alguna cosa més? No, i no estàs 8 hores hablando.
1: Ara.
23: Si és que sí, dius, no, sí, l'Espanyol juega el divendres.
22: No, el divendres.
23: No, Ernest, ja està, me voy, però antes...
22: Tres derrotes.
23: És una puta hora.
0: Escolta,
22: va, tinc una altra notícia.
0: Del Barça no porta res, veig, eh?
22: No, que el Barça avui juga dos quarts de deu.
23: No digues que no! Otra vez, el Barça portes alguna notícia?
1: No,
23: no. No, el Barça juega esta noche. Otra vez, macho. Todo el día igual, tío.
0: No, però en defensa seva tots tenim crosses d'aquestes que arrosseguem.
21: Escolta, ha estat brillant. Sí, sí. De veritat. Enhorabona.
0: Aquest programa té una cosa que és que a la mínima que algú fica la pota, bueno, els altres com piranyes
22: salten a sobre. Sí, i això està molt malament que ho feu. A mi és una cosa que no m'agrada.
0: No, tu saps que no ho fas
22: mai. Que assenyaleu els errors dels...
0: Tu no t'agrada que t'assenyalin a tu, però tu assenyalaràs, sembles Colón, sembles Cristòfer Colón.
22: A mi em sembla fatal que ho feu, fatal. Que si l'altre és calvo, que si l'altre és un cabezón...
0: A partir d'ara li diré a Cristòfer Colón, a veure el Sergi Ferrer.
22: Però has de triar o Cristòfer o Cristòfer.
23: Cristòfer.
0: No, Cristòfer.
22: Vale, pues ja està. Veus, estem assenyalant els errors.
0: Em sembla més faltant.
23: És Cristòfol?
0: Jo, a mi m'agrada dir Cristòfol, perquè jo sóc de Vic, a mi no em toca els
22: collons. És més alemany, Cristòfol.
1: És maco.
0: Això ha estat el pitjor... Ai, el millor programa? El millor.
21: Això ha estat el millor del programa. Luis Enrique, bueno, deixant, doncs, en evidència...
23: Un periodista.
21: Retratat, del Pedro.
0: Molt bé, Lucho. Què més, Toni?
21: El pitjor ha estat el morbo de l'Ernest Codina quan ha de felicitar alguna noia que s'acaba de llevar.
22: Sí, senyor.
1: És verdad.
21: Avui ho has fet amb la Georgina, que és el seu aniversari.
2: Sí, una dona, o sigui, de passada, amb qui tenia cap possibilitat.
21: Ah, exacte.
22: No.
21: Perquè, bueno, la seva parella és l'Alba, sí, de tal manera que no sembla que en l'equació...
22: És un primer obstacle difícil de salvar.
21: Poguessis entrar.
1: Bueno, yeah.
21: Una relació de dues dones i no sé què et passa pel cap. Que no. Se't nota
2: volia saber, si ja estava vestida per anar al carrer. És que ho traieu tot de context, de veritat.
21: Se't nota aquest rerefons de voler saber coses que formen part de la intimitat de la noia, que en un moment ja veus que no contesta, però tu insisteixes.
10: Bon dia.
2: Hola, carinyo, com va la vida? Bé o què?
10: Molt bé, amb molta son, però molt bé.
2: Tu ets molt jove, només 37?
10: Sí, home.
2: Per exemple, ens ha dit que ets una gran admiradora del programa, del Matina Codina, i diu que ens escoltes cada matí un cop et despertes des del bany. Aquí, l'equip del programa ens ha enviat i hem dit on dorm la Georgina, on dorm a dins de la banyera, al plat de dutxa, asseguda al vàter.
10: És veritat, és cert. Matino molt també com vosaltres i us escolto des de que m'aixeco.
2: Sí, però preguntes que interessen
10: a... Tots felicitats pel programa.
2: No, preguntes que interessen a la gent aquesta del matí. Has fet ja el primer pipí?
10: He fet tot.
2: Estàs amb el pijama? Estàs vestida?
10: Jo em vesteixo, teletreballo vestida.
2: Guarro, ben, Molt bé. Que no sóc
22: marro. Volia saber si...
2: Bueno, va, escolta.
22: A mi m'interessava també.
2: Sí, bueno... És que la pregunta no és, fixeu-vos, la pregunta és no és vas despullada. He dit, vas en pijama, estàs vestida...
21: Bueno, és la mateixa pregunta.
2: Tu has opcions.
22: En el pijama te se marca los pezoncillos.
2: Sou vosaltres, que sou uns calents mentals i que us hauria agradat que jo li hagués preguntat això.
21: Però què més et dona tu, si ha fet pipí o si va vestida o despullada?
2: És igual. Doncs jo què sé, fins on jo sé, les preguntes d'aquest programa les faig jo.
22: Fins on
2: jo sé.
1: Ara,
2: si hem d'entrar ja, si ens hem de posar...
22: Ara.
2: Hem de començar posant les preguntes que faig jo, que presento el programa un altre, ja.
22: Tot el dia assenyalant-lo negatiu. Bueno, no hi ha ningú mai que digui, Ernest, molt bon programa, tio. Bueno, molt bona entrevista, molt bones preguntes.
21: Quan truquis al Manolo per despertar-lo, digue-li també si està fent pipí o si va vestit.
2: Ja li preguntaré al Manolo. Vinga, quina nota ens poses avui?
21: A mi no m'interessa si li preguntes al Manolo.
2: I veus, aquest és el problema.
21: Per un programa...
2: Jo estic rodejat de gent que està a l'alta.
21: Per un programa que està ple de guarros.
22: Eso, el Adam.
21: I que necessita de gent crítica com el Luis Enrique o jo perquè no pixeu fora de test.
22: Ara.
21: La nota ara. Del Matina Codina d'avui és... un 3.
1: Ostres, m'encanta el 3.
2: Bueno, doncs amb aquest KT fotem el camp.
21: Olinto.
2: Toquem el 2, escampem la boia. Gràcies, Aral Lillo.
21: A vosaltres.
2: Gràcies, Sergi Ferrer.
1: Adeu.
2: Xavi Cazorla, molta gràcia.
1: Adeu.
2: Gràcies, Marc Puga.
1: Adeu.
2: I també a l'Arnau Molet, a l'Albert Pedrol, al Xavi Pardo, a la Mònica Usart. I jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Demà a les 6 i serà Juernes. Més i millor. Bon dia i bona hora.
21: Vaya paella.
11: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.

0: Déu-n'hi-do, eh? Ugel, amb aquesta cançó que es diu Jamaican Bam Bam, que ha sigut una de les cançons d'aquest estiu, sens dubte. L'hem ballat, l'hem cantat, i en fi, jo crec que durant els propers mesos encara seguirà sonant, i amb moltíssima força els del Matina l'han batejat com a salami i pan. I la veritat és que encaixa bastant bé. Em recorda una cançó, ja ho vaig dir l'altre dia, eh? Una que es deia Atún con Pan.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per sintonitzar-nos un dia més. Ens hi posem després del Matina Clubina. Seguim repartint èxit, repartint ritme i acompanyant, evidentment, amb el bo i millor de la teva música, de seguida Bibi Rexha i Fightless. Però abans, la Pink. Amb aquesta autèntica meravella, la cançó es diu So What. So What.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
7: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
8: Què?
10: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
11: Citroën.
10: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
12: Unim un poble, ja sona el pas doble.
13: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
14: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
15: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
16: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
13: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes des de Santa Tecla, Tarragona.
17: Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
18: Escoltes tots els èxits de la música.
19: Univers RAC 105.

Doncs mira, una cançó que es va fer molt popular el 2022 gràcies a que va aparèixer també a Stranger Things. És Quim Petras, amb aquesta meravellosa proposta que es diu Running Up That Hill. Vinga, va, que això no para. Continuem acompanyant-te des de RAC 105, com sempre, amb el bo i millor de la teva música actual, com per exemple la que arriba ara. Aquesta es diu Cat Say, és una artista relativament nova, ens ha regalat una cançó espectacular que jo suposo que ja comences a conèixer. Es diu Animal.

0: Déu-n'hi-do, doncs, agrada animar la socania. Mira, coses que sorgeixen pràcticament de casualitat. Aquesta cançó es veu que va començar, doncs, a jugar amb el tema d'Eiffel 65, el Blue, i a sobre de la mateixa melodia hi va començar, doncs, a cantar una estrofa. La cosa va anar avançant, va anar evolucionant i al final es va convertir en això que es diu Somsay i que s'ha, doncs, arribat a les llistes més importants del món. A veure, interrompo un segon, però per una cosa important, eh? I és que si assegures el teu cotxe amb Línia Directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a Espanya, sinó que també podràs estalviar des del primer dia, perquè si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca'ls, va! 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe. Ara sí, continuem.
1: Teddy Swim. Give it up for Teddy Swim.
2: Això és RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.

0: REC 105 Barcelona.
1: La gamma Gili Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
2: El 17, 18 i 19 de setembre, Mr. D del centre comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros, un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
3: Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026.
4: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà villesques de pa als bancs dels aliments locals.
3: Vine a córrer, celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!

Sí, tu, Tame Impala, eh? Amb aquesta que es diu Loser, que forma part de la banda sonora de Spider-Man i per això ha tingut també tant èxit. Sonant aquí a RAC 105, deixa'm explicar-te una cosa que t'interessa. I és que aquest diumenge, dia 20 de setembre, a Barcelona, t'espero amb l'Héctor Huguet a la Sandwich Party de la

Zona Infantil i moltíssima sorpresa. I tot després de la Bimbol Global Race 2026, una cursa inclusiva per totes les edats i en la que Bimbo donarà per cada participant presencial

0: Dada interessant d'aquesta cançó és que Alex Warren la va composar l'any 2018 quan va conèixer la seva dona actual.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Història d'amor, eh? Diu que va ser una sensació, en fi, de deliri pràcticament, d'amor a primera vista. I que li semblava que tenia febre, fins i tot, eh? Fever Dream, sonant aquí a RAC 105. Va, camí de les 12 del migdia. Continueu acompanyant-te, ets al lloc correctíssim, per tant, ni se t'acudeixi a tocar el dial. Tenim el Mamadou escalfant a la banda amb el seu riquití, però abans... Maroon 5. Això es diu Maps.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Sabies que amb l'ajuda de Fundació Repsol, la meva organització ha reduït la despesa energètica? I així podem dur a terme més projectes socials.
2: Repsol treballa per millorar l'eficiència energètica de les entitats socials amb l'experiència i el coneixement dels voluntaris Repsol. Descobreix-ne més a fundaciorepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de col·laborar.
3: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
4: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
7: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
8: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
7: I allà, no dius pas podem tot?
8: Sí, que puc, sí, sí que puc.
9: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
10: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: RAC 105.
2: La teva música.

0: Déu-n'hi-do, quin trio, eh? Per un costat tenim a Ginestar, el germà Serra Sosas, al costat de Nil Moliner. Déu-n'hi-do, que bé que sona aquesta. Amb qui estaràs? Doncs espero que amb RAC 105.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 3 de les 12 del migdia, aquí estem, eh? Com sempre, acompanyant-te, bon rotllo, bon ritme, bona música. Ets el lloc correctíssim. Ni se t'acudeixi tocar el dial. I arrenquem amb Lady Gaga, que ha estat mare fa molt pocs dies. Aquí la tenim amb Abracadabra.

0: dies que vindran.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
5: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
6: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.

0: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
2: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
3: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
4: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
1: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes. Des de Santa Tecla, Tarragona.
5: Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
6: Escoltes tots els èxits de la música.
7: No podràs canviar d'emissora.

0: Your husband is coming.
1: Doncs ara sembla que sí que ha trobat el seu lloc al món de la música, Rey. Amb aquesta cançó ens ha conquerit a tots i no m'estranya. Where is my husband? Que bé que sona, tu.
2: Aquest és el so. RAC 105.
3: La teva música.
1: Vinga, va, i això no para. Continuem repartint èxits. De seguida Taylor Swift, però abans, un altre artista internacional, Katy Perry, amb el seu Castell de Focs.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Música electrònica de qualitat amb The Pausa, amb aquesta grandíssima proposta que es diu Magnetic. Novetat aquí a RAC 105, ens té completament enamorats. A veure, fem una breu pausa per recordar-te que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya. Vaja, que és el podi de les assegurances i això no s'oblida fàcilment. Truca'ls va 917-700-700 o entra a liniadirecta.com, 917-700-700 o liniadirecta.com. Ara sí, ara ja pots conduir tranquil.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.

0: REC 105 Barcelona. El 17, 18 i 19 de setembre, Mr. D del centre comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros, un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Estàs a punt per començar la millor etapa de la teva vida? La universitat t'espera. Tria la UBIC i matricula't a graus dels àmbits d'educació, salut, enginyeries, estudis globals, empresa i comunicació. Consulta les places disponibles al setembre a ubic.cat/setembre.
0: El 17, 18 i 19 de setembre, Mr. D del centre comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros, un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
4: RAC 106. La ràdio dels teus artistes.
5: Aquest és el so.

Mira, una d'aquelles del record que ens venia de gust de proposar-te aquí a RAC 105, que sempre ens va bé, no? I Nobody, Félix Jen, Jasmine Thompson, junts en aquesta proposta impecable. Va, que això no para, i ara és el torn de Calvin Harris, un tio, un disjockey, que, en fi, té el cul pelat d'anar de cabina en cabina i proporcionar festa allà on va. I ho fa gràcies a les seves produccions com aquesta, Steve Blessings.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el

0: Déu-n'hi-do, un gran èxit en Nil Moliner, que es diu Me Acuerdo de Ti, una de les últimes que ens ha presentat, que ens té completament enamorats. De fet, ens la sabem de pe a pa aquí a l'estudi de RAC 105, l'estàvem cantant a ple pulmó, com també cantarem la pròxima. És nova aquesta, però ja ens la sabem. Gorra neta, es diuen. La cançó es diu Marta. A veure què et sembla, va.
1: Em desperta una companya...

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
3: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
6: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
11: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
12: Aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
10: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
11: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
12: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!

0: Déu-n'hi-do, dues artistes que no sabíem que quedaven també juntes. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Doncs, efectivament, arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Ets al lloc correctíssim, ets a casa, ets a RAC 105. Aquí estem, doncs, repartint èxit, repartint ritme, cançons d'ara i cançons de sempre, com la que arriba a continuació. Encara ens fa alçar de la cadira, això. Ens posa els pèls de punta, ens encigala fort, Mojo, amb el seu Leire, Hear Me Tonight. La recordes o no?

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: 45.712.
3: Em toca?
2: Això és el número de la loteria, ara?
3: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
4: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
5: Citroën.
4: Condicions a Citroën.es.
6: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a Flexicar.es.
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a Aigües Turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
9: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
10: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
9: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure.
12: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
11: Potser aquesta?
12: O bé aquesta?
13: Diumenge sense drama.
11: Ah, i què me'n dius d'això?
13: Segurament t'estimo.
12: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
11: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
12: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
11: Marcos.
12: Els Amics de les Arts.
11: Maria Jaume.
12: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
11: Teràpia de xoc.
13: Sense tu jo no puc.
11: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
12: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
14: Com dius?
12: Torna la Mercè de RAC 105.
11: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
12: RAC 105.
1: La teva música.
15: No podràs canviar d'emissora.
11: Aquest és el so

Another Told to You, una de les cançons de l'estiu també, música electrònica que sona d'escàndol, que, en fi, és una d'aquelles que hem escoltat moltíssim i que té pinta que els propers mesos serà encara molt important. Perquè sí, perquè té això que t'atrapa, que et fa ballar, que et fa cantar i que és un èxit mundial, clar que sí, home. Va, que superem ja un quart de dues del migdia. Mira, precisament, avui que arriben pluges, que sembla que baixa la temperatura, els figaflaues segueixen pregant perquè no s'acabi. Que no s'acabi.

0: Jenny a Blackpink, amb aquesta cançó que es diu Dràcula. Una Jenny que, en fi, ja ho hem dit moltes vegades, però va gravar el seu videoclip a Girona. Allà apareix, doncs, passejant pel casc antic. A més, també la veiem banyant-se a la Costa Brava. Ja la considerem una nova catalana, escolta'm. A veure, va, moltíssima atenció, perquè torna la Mercè de RAC 105. Sí, senyor. El divendres, dia 25 de setembre, t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació de Els Amics de les Arts, mira'ls. Segurament t'estimo, pau, pau. Segurament t'estimo. Tampoc hi faltaran les catarres. O Maria Jaume. També hi actuarà Marcos amb Kai, el seu Fastuc. Que toque, toque, Fastuc. I atenció amb el retorn de Teràpia de Xoc. Sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets, sense tu. Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai. Divendres, dia 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina. Torna la Mercè de RAC 105 amb el suport de AMB Nit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: No sé si Jennifer López li ha arribat la invitació. Nosaltres l'hem enviat, eh? Per tant, si vol venir, si vol fer acte de presència a la Mercè de RAC 105, és benvinguda.

0: REC 105 Barcelona. El 17, 18 i 19 de setembre, Mr. D del centre comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros, un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
1: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
2: Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida la Bimbo Global Race 2026.
3: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà villesques de pa als bancs dels aliments locals.
2: Vine a córrer, a celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
4: Matina Codina.
5: Son locutores del Real Madrid. Sí, eso es verdad. Ellos no lo saben, pero son del Madrid, ¿eh? Son unos acomplejados que les gustaría estar en Real Madrid, pues FM, ¿eh? Juanito Codina, el que más matina.
4: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105. Veus a la...

És la gran balada de Rihanna amb aquesta que es diu Love on the Brain. Una cançó que, a més, en fi, recuperem de la capsa dels records perquè esperem a veure si Rihanna s'anima a treure algun tema nou. De moment no està passant i no sembla que la cosa hagi de passar en breu. Per tant, en fi, seguirem fent sonar aquesta. Va, moltíssima atenció.

Gira 105 arriba a Tarragona el 22 de setembre amb l'Enric Font del Ja Tardes i com a DJ convidats, atenció, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit. Apunta-t'ho bé, va. El dimarts, dia 22, torna la Gira 105. Una festa amb ADN RAC 105 per fer embogir la nit de l'empalmada Santa Tecla Tarragona. No t'ho perdis perquè pinta que serà una de les festes de l'any. Per finiquitar l'estiu com es mereix, clar que sí. Ara Artemas.

Déu-n'hi-do, Ivan Herzog, que bé que sona aquesta que es diu Des de lluny. Com ens agrada aquest artista? Si no el coneixies, apunta-te'l bé, perquè ens sentirem a parlar segur. Ens està regalant cançons en català que sonen d'escàndol. Molt bon exemple, aquesta. Que a més és d'aquelles que es pot cantar, eh? Això ens agrada, tu, aquí a RAC 105. Va, camí de les dues, ens hem posat una mica tendres, tu. Ai, sí. Jo vaig marxant, eh? Salutacions de l'Arnau Mulet, de seguida al Buscarons. Com sempre, amb les millors cançons i repartint èxits. De seguida passarà per aquí Siderland amb el seu tututurú. Abans, Dua Lipa. Aquesta la coneixes sobradament. Es diu Dance the Night. Que vagi molt bé, eh? El dimecres, demà dijous ja.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
3: La veritat és que va sobre rodes.
2: Tan content estàs?
3: Això també.
2: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
4: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
5: Tradició, cultura i natura en família.
4: Lo 19 de setembre a la Ràpita i el 20 a l'Ampolla.
5: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
4: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
5: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
7: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Unim un poble, ja sona el pas doble.
11: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
12: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
13: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
14: Ei, jo també em moro de ganes de...

0: Mi Chico, aquesta és la cançó que va editar el DJ Goja en el seu moment, i Jason Derulo va repetir l'operació que va fer amb el Savage Flow. Va dir, calla, que si jo m'hi sumo, me l'apropio i ja tinc un èxit més, i dit i fet. Doncs així comencem, són les 2:03.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: Què tal? Una tarda més al teu costat. Ja és dimecres 16 de setembre. Salutacions a l'Albert Buscarons. Tenim per endavant unes quantes hores per seguir repassant i compartint el temps a rima dels teus èxits. Els números 1 de RAC 105, la teva música. Un artista que va ser allò d'arribar i moldre gràcies a aquesta cançó que es diu Ordinary, un hit global de la mà d'Alex Warren.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, take one look at you, you're taking me.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
3: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
4: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
5: Millor que genial.
4: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
6: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
7: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
8: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
9: Ei, jo també, amb mort de gana.

0: L'Ajuntament de Tarragona.
1: REC 105 Barcelona.
2: T'agradaria treballar en una productora audiovisual o formar part de performances audiovisuals? El grau en comunicació audiovisual a la UBIC compta amb nous espais i equipaments propis totalment al teu abast. Viu la comunicació. Informa't a ubic.cat/info/comunicació. Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya.
3: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
4: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
1: Aquest és el so?
5: RAC 105.
1: La teva música.

Avui és l'aniversari d'aquesta cançó. Li hem preparat el seu pastisset amb unes espelmes, perquè avui fa 4 anys que es publicava una cançó que, de fet, ha tingut el seu recorregut més important aquest 2026. End of Beginning, de Joe, alias Joe Geary. I això continua avançant ara amb aquesta proposta de Mohombi que va fer escalfar l'estiu de fa uns quants anys enrere. El Bumpy Ride.

Aquesta és la cançó d'Adela i és una de les 5 més reproduïdes arreu del planeta. El debut d'aquesta jove artista amb Ain't in LA, un èxit que estàs descobrint aquests dies aquí a RAC 105. Va, que seguim. Ara és el torn de The Weeknd. Vam gaudir moltíssim el primer dia de mes.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: sembla que avui potser sí que sí, aniríem tancant la temporada de platja oficialment. Stay Home i els tiets ho van partir amb aquesta, eh? I aquest cap de setmana venen coses interessants. RAC 105 sempre hi som. A qualsevol festa ens trobaràs. I és per això que aquest diumenge la Romolet i l'Hector Huguet esperen a la Sandwich Party de la Bimbo Global Race 2026, que és un matí per compartir amb la família, amb energia, amb bon ambient, amb sandvitxos Bimbo, zona infantil, per passar un matí la mar d'entretingut, tot després de la Bimbo Global Race 2026, que és una cursa inclusiva per totes les edats i en la que Bimbo donarà per cada participant presencial bitllesques de pa als bancs dels aliments locals. Dissabte 20, corre, celebra i comparteix allò que és bo a la Bimbo Global Race.
1: Hi, everyone, it's Teddy Swims.
2: Give it up for Teddy Swims.
3: Això és RAC 105.
4: No podràs canviar d'emissora.

altra de les cançons importants dels concerts d'Aitana, aquesta gira que continua en marxa i que està deixant bons records a tots els que poden veure en directe cançons com aquest Mariposas. Arribem a les 3 amb una altra de les bandes que s'apunta a la Mercè de RAC 105 divendres 25 a Maria Cristina, Amics de les Arts. No que...

0: Com ens agrada en Bruno, les seves ranxeres, la seva cosa, el seu romanticisme i especialment el seu talent, faci el que faci.
1: La teva música
2: amb Albert Buscaró.
0: Luis Quirol és la cançó amb la que comencem una nova hora a les 3 i 4 minuts. Què tal? Com el teu dimecres? Salutacions, et parla l'Albert Buscarons, ara amb un artista de la que se'n parla últimament molt, molt rumors entorn a la possible o no gira de Madonna el 2027. Aquí l'esperem amb ganes, com sempre.

que ja queda pràcticament una setmana, divendres 25 de setembre, a partir de 9:15 a l'Avinguda Maria Cristina, els concerts de Teràpia de Xoc de la Maria Jaume, dels Anells de les Arts, amb Marcos, i també els Catarres, en aquest diumenge sense trama. La que té sobre Ed Sheeran, mare de Déu, mitja gira en l'aire, perquè ha marxat la seva banda i els seus taloners, després de batar un dels seus taloners, que precisament va fer una clama contra Israel. En fi, Ed Sheeran, fes-t'ho mirar.

És una de les girl bands del moment, i mira que ara en tenim ben poques, així que aprofitem-les. D'alguna manera són les hereves de les Spice Girls, no? Les Cat's Eye, amb aquest Animal, que ja estan presentant de gira arreu del planeta, per aquí no passaran, però dona'ls una mica de temps. Camila, dos quarts, ara Coldplay amb el seu número Sky Full of Stars.

Aquest és el so de Chapel Roan fent sonar Rack 105, una altra dels números 1. De fet, la cançó que la va fer popular aquest artista. Enamorats des d'aquell moment, des d'aquest Good Luck Babe. Seguim, camina de 3:15 de 4 de la tarda. Aquesta és la nova de Tame Impala, quin tros de número 1, el Loser.

Another Love, aquesta és la cançó de Tom Odell. Bona. I a més amb aquesta remescla que és interessant, i tant que sí. 9 minuts i les 4 de la tarda. Aquí estem en directe a RAC 105. Ara mateix amb un altre dels artistes convidats, a la Mercè. El dia 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina. A partir de 8:45, desfilada d'artistes i números 1 amb Maria Jaume, Amics de les Arts, Catarres, Teràpia de Xoc i el divertidíssim Marcos, que arribarà amb aquest fan.

0: to You. Aquesta és la proposta de Another, una cançó d'aquelles. Bon house amb sonoritat com les d'abans. Era els 2000 quan aquestes cançons realment ho petaven i molt. N'hi havia moltes. 4 i 2 minuts, així comencem una hora més de música.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: Amb un nou dia d'alertes de canvi de temps, de baixada de temperatures. I és que la tardor ja està aquí, està tocant a la porta, la tenim aquí a la cantonada. Salutacions, et parla l'Albert Buscarons, ara amb la cançó de la mandra del Bruno Mars, des de Lazy Song.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...
0: RAC.

Bé, Sabrina Carpenter. Aquesta és una de les seves cançons més conegudes, amb aquest toc country que tan bé li queda, amb Man Child, aquesta cançó que continua allargant una llegenda que sembla que tot just comença, eh? Sabrina és un dels noms importants, tota una superestrella que diria algú que ens queda una mica més a prop. La de Sant Climent, de Llobregat, Aitana, amb aquest hit global que trobes al seu disc Quarto Azul.

Aquesta és la cançó d'èxit de Lick Lee, I Follow River. D'aquestes que ens ha servit per tancar alguns bars, eh? Que arriben a Mercè, que ja la tenim aquí sobre i cantarem cançons com aquesta que escoltes de fons, o aquesta. Són el dia 25, a partir de 8:45, Avinguda Maria Cristina. Arriba el concert més desitjat de l'any, un dels que ens fa més il·lusió. I aquest any, com sempre, amb primeres figures de la música de casa nostra. Amb els Amics de les Arts, els Catarres, Marcos, Maria Jaume i també aquests, Teràpia de Xoc. Sense tu, jo no. Allà t'hi esperem amb la Mercè de RAC 105, amb el suport d'AMB Nit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia. Una nit d'aquelles que seran pel record. Torna la Mercè de RAC 105. RAC 105. Veus

Save Your Tears, aquesta és la cançó de The Weeknd, una de les més melancòliques de l'artista. I ara que torna tot l'enrenou del Festival d'Eurovisió un any més, que hi ha països que s'hi presenten, d'altres que no, arriba una dona que li deu gran part de l'èxit de la seva carrera a aquest festival, sense dubtes. Loreen, aquesta és Tattoo.

Aquesta cançó no envelleix pas malament, eh? Passen els anys i sona igual de fresqueta que el primer dia, el Cake by the Ocean de DNCE, per arribar a les 5 en punt. Ja tardes el dimecres a seguida amb l'Enric Font i jo que vaig marxar amb una de les millors cançons de l'actualitat que tenim aquí a RAC 105. Ja veuràs ja. La banda noruega The Bausa, amb aquesta melodia altament addictiva que es diu Magnetic, i amb la que desitjo que acabis de passar bona tarda.

0: Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Buster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu! Sí, ja tardes.
2: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença... Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: L'After Work de RAC 105 amb l'Enric Font.
1: Ja tardes amb l'Enric... Oh, perdó,
4: Te habla un hombre malo de la platera.
5: ¿Qué?

0: Una d'aquelles cançons que carrega piles només escoltar-la i ens dona ganes també de donar-ho tot, eh? Mira, mira. Jamaican Bam Bam. Vinga, re, uns 3 minuts que passen de les 5. Aquí estem junts plegats al Getardes.
1: Hola, guapíssim.
0: Hola, vinga. A tope, com sempre, en aquest programa fins a les 9 de la nit, amb un servidor, l'Enric Font. Bé, hauríem de posar això. Enric Font, que mola mogollon. És que és l'himne, és l'himne. Enric Font, que mola mogollon. L'himne d'aquest programa, home. Toma, toma, ja. Montaner, ja cansa, una mica, però ja ens agrada, ens agrada. Enric Font, que mola mogollon. Mogollon. En fi, va, que tenim un programa ben farcidet, farcidet de sorpreses, de coses, de bueno, que faci falta, i de bon rotllo, això sempre. Això no, que no falti. Val, tanto perquè de seguida obrirem tema del dia. Avui molt de concerts, la cosa, ja veuràs. A més, també rous musical, batalla de cançons, avui enfrontant, doncs, artistes que celebren el seu aniversari.
1: Ole!
0: Sí, ole! També la versió del dia. I bé, com sempre, tots els teus comentaris que pots enviar ja mateix.
1: Ja.
0: Al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, explica'm on et trobes ara mateix, què estàs fent. Soc un tafaner. I de pas, si està plovent o no, perquè clar, almenys aquí a Barcelona, perdoneu el centralisme sempre, però és que és el que estem vivint ara aquí. Està com a tapadot, eh? Tapadot, que dius, ui, que vindrà aquí.
1: Ui!
0: Sí, com sigui, nosaltres, encara que estigui el cel gris, nosaltres li posem el coloret. No el caloret, el coloret, el coloret. Per tirar endavant aquesta tarda de dimecres. Va, que arriba per aquí Floraida amb Sia. Anem a recuperar el seu Wild Ones.

0: Al Ja Tarda sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9.
0: I digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuti.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja Tardes. Amb l'Enric Font.

0: L'Enric Font presenta Ja tardes.
1: A RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: No ho sé.
2: Com Taneda.
1: Sorpresa.
4: De què diries tu?
5: No ho sé.

0: Gran treball de Taylor Swift, eh? Una altra d'aquestes que ens agrada repassar de tant en tant. Fate of Ophelia. Sí, sí, avui puc permetre cantar. Avui, avui. Encara de tarda. Vinga, re, uns 15 minuts que passen de les 5. Aquí estem ja tardes. I anem a encetar tema del dia perquè porta cua la cosa. Sí, sí, sí. Bé, ja sabeu que vam donar fa un parell de dies, i va ser dilluns, crec, no? Que vam donar notícia per una d'aquelles fortes, i és que els Oasis tornen a Barcelona! Sí! Els germans Gallagher, que ja van anunciar la gira d'Oasis Live 2027, i faran dos concerts a l'estadi olímpic Lluís Companys, 10 i 11 de juliol, l'any que ve... Clar, la cosa porta cua, perquè hi ha gent que s'està queixant que si per aconseguir les entrades és difícil, que no sé què. Bé, ja vam avançar, ja vam comentar que primer t'has de registrar una pàgina. Espera que ara me'n recordi la pàgina. Que era a oasisinet.com. T'has de registrar abans de dijous a les 5 de la tarda. Sí, abans de demà. Que ara hi ets a temps. I després t'enviaran un codi únic, intransferible, i una franja horària concreta per comprar les entrades. Que això no garanteix que tinguis les entrades, no? Dona permís per entrar a comprar-les. En fi. Doncs clar, hi ha moviment aquí, hi ha moviment. La gent... I per això, mira... Nosaltres no ens quedem amb això, sinó amb el gran concert que es pot viure allà a l'estadi olímpic Lluís Companys. I per això hem estat pensant aquí el programa, que sóc jo sol, vull dir, penso jo sol. Que em costa de prou. I clar, he deduït, escolta'm, que hi ha concerts que recordes tota la vida i aquest podria ser un. Eh, que sí? Ah! Clar, hi ha concerts on vas cantar tot i l'endemà ja no tenies veu. No sé, aquell concert que vas coneixent a gent i hi ha gent que forma part de tota la teva vida després, eh? De conèixer en un concert, sí o no? O no sé, i coses que van passar així com surrealistes. Clar, hi ha moments que dius, és que acabo de viure una cosa històrica, eh? Sí o no? Potser vas anar, no sé, a un concert de Bruce Springsteen, va ploure a mig concert, que dius... Vas anar a un dels Oques Grasses. Ah, amb els teus amics, veu dormir on te veu poguer. Allà el cotxe va parar la policia. O no sé, un concert dels mítics de Sopa de Cabra. I et van tirar una samarreta. Per això, avui, aquí al Getardes, volem saber quin és el concert més memorable de la teva vida. Aquell que recordaràs per sempre. I per què? Si hi ha alguna anècdota divertida, alguna cosa... Doncs vinga, participa!
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-7171-41. Getardes!
0: 608-7171-41. Volem saber, doncs, això. Aquell concert... El més memorable de la teva vida, aquell que no oblidaràs mai. I algunes anècdotes, si hi ha alguna divertida, surrealista, increïble o ben xula, saps? Hi ha anècdotes així divertides, també. Doncs vinga, 608-7171-41. De pas, també demana'm una cançó de, per exemple, de l'artista o el grup que vas anar a veure. Una estoneta repassarem aquests comentaris, missatges, de tot.
2: Ja tardes, enviar una nota de veu.
0: Sí. Avui, anècdotes, o si més no, concerts memorables. Jo explicaré els meus, que sempre explico els mateixos, però és que m'encanten. I els recordaré, evidentment, tota la vida. Doncs vinga. De pas, també podeu explicar què esteu fent ara mateix, eh? Si us esteu mullant.

0: La teva música.
1: RAC 105. Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem, i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Torna al Festival Inspira Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
12: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a Aigües Turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
13: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
14: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
15: Aquest és el so.
16: Ja tardes.
17: Amb l'Enric Font.
18: Mola, mogollon.
19: Però això què és?
20: Ai, no ho sé.
19: Comencem forts.
21: Està rient.
22: No!
23: Madre mía.

0: Aquí tens a Teddy Swims, un artista que jo ja et dic, si el veig pel carrer, surto corrent. Perquè, home, fa una mica d'impressió veure l'impacte, eh? A més, tot tatuat al cap. Una de les més recents, eh? Mr. Know It All. Una d'aquestes bones que ens agrada, evidentment, sempre aquí a Ja Tardes.
1: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. Va, re, un parell de minuts per dos quarts. Tenim molts missatges, molts comentaris. Avui volem recordar concerts, però no un qualsevol, no, aquell

0: Ai, ai, ai.
1: I sense voler, doncs, li vaig tocar...
0: Què li vas tocar?
1: Allò que no sona.
0: Què?
1: I clar, això doncs, m'ha quedat gravat per sempre.
0: No. Oh! Eh?
1: Vinga, bona tarda!
0: No, no m'estàs enganyant, no? Nunca el tiempo has perdido. De debò que li vas tocar... sense voler, sense... Segur. Espero.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Aquestes coses passen a vegades. A vegades. Ah, sense voler. Oi! Ai, sí. Va, tu també, explica'm quin concert és aquell que no oblidaràs mai, per bo o dolent, eh? Vull dir, per qualsevol cosa, explica'm-ho. Vinga, va, fot-li.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, 608-727-41. I de pas també demanem una cançoneta, aquestes que ens animin la tarda.
2: Fot-li!
0: Ho necessitem, eh? Sí, sí, sí, perquè el temps... Tenim perill. Va, que arriba per aquí el Leni Foureira, una altra d'aquestes ben xules i que ens fa moure els malucs a un ritme brutal. Hueco! Take a day.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.

0: Josep, tu.
1: Sí.
2: Ja tardes
3: a pujar el volum. RAC 105.
4: Si bé tu vols passar...
1: Sí, claro.
4: A l'Enric Font. Has d'escoltar.
1: Ria?
3: Doncs sí. Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.

0: D'aquelles mítiques dels Capital Cities. Una melodia d'aquelles que se't fica al cap i no pares de cantar durant tot el dia, eh? Yeah. Jo aviso. A tu passarà, ja veuràs. Safe and sound. Vinga, res, 20 minuts i arribarem a les 6. Això és el Ja Tardes, eh?
1: Oi tant.
0: Si no, malament, no? Va, en aquest programa, de tant en tant, bé, cada tarda, de fet, enfrontem cançons en aquesta batalla de musicals, eh?
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round 1, fight! Home! Va, que avui, per fer aquest roast, tenim molts aniversaris! Sí, molts! Avui, 16 de setembre, el calendari s'ha posat d'acord amb nosaltres i amb tres artistes que celebren aniversari. Nosaltres, mira, aprofitem per muntar un bon embolic. Així que enfrontem aquests tres artistes que avui fan anys. Són tres artistes de tres estils totalment diferents. I tu tries quin és el millor d'ells. Aquí els hi... Mira, un bon regal, eh? Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Aviam, quina serà, quina serà? Doncs prepara't, va, anem a enfrontar-les. Anem a repassar i comencem amb l'opció número 1.

0: Loraida, que avui en fa 47. Per molts anys. Mira, ho celebrem amb un dels seus grans himnes de festa. Home, això dona good feeling, eh? Good feeling.
1: Ai, ai, ai.
0: Sí, no cal que m'ho diguis. Si és la teva preferida, la que més t'agrada, doncs explica'm un audio al WhatsApp. Sí, és aquesta de Floraida, eh? Good feeling. O potser t'agrada més l'opció número 2. És en Marc Anthony. Arriba al 58. I res millor que celebrar-ho amb una cançó que és pura energia, ball i també ganes de viure. Vivir mi vida. La ballem a, la, no sé, a les festes majors, també. Sí. Va, si és la que més t'agrada, també audi al WhatsApp. I anem amb l'última, opció número 3, els de casa. Sí, són els Lacs en Busto, perquè avui en Pem i Fortuny, el cantant dels Lacs, en fa 61. I per això ho volem celebrar d'aquesta manera, recuperant un tamarro d'aquests dels Lacs en Busto, una mítica dels 90, aquest que tant ens agrada, eh? Més que la meva sang. I ara et toca a tu, ja saps.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Sí! Quina d'aquestes tres cançons mereix el millor regal d'aniversari? Doncs ja saps, vota la teva preferida, com sempre, amb un àudio al WhatsApp. Opció número 1, Floraida i el seu good feeling. Avui en fa 47. Opció número 2, amb Marc Anthony, Vivir mi vida. Celebra el 58 avui al Marc, com si fos de la casa. I per últim, els Lacs en Busto, Més que la meva sang, que en Pemi en fa 61. Doncs ja saps, vota la teva preferida al final del programa. Resoldrem aquesta batalla, aquest rous musical amb el veredicte, així que vinga, digues la teva.
3: 608-71-71-41.
0: Ahí està. Va, dit això, anem amb més. Moment de Karol G, Bruno Mars, una que m'enamora, m'encanta aquesta, que s'anomena Estil.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest és l'únic anunci en què no et volem vendre la moto.
2: Perquè ara la pots compartir. Amb les motos elèctriques compartides de l'AMB pots moure't còmodament i de manera sostenible per 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
3: Estàs a punt per començar la millor etapa de la teva vida? La universitat t'espera. Tria la UBIC i matricula't a graus dels àmbits d'educació, salut, enginyeries, estudis globals, empresa i comunicació. Consulta les places disponibles al setembre a ubic.cat/setembre.
4: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
5: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
6: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
5: Menys Shazam i més Rec 105.
7: Rec, yeah, 105. 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
9: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions de Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
11: Potser aquesta?
1: No, diu pas tu. O bé aquesta. Diumenge sense
11: drama. I què me'n dius d'això?
1: Tot i que aquesta altra... M'avorraria sa memòria. Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
11: Què? Torna la Mercè de Rec 105.
1: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
11: Marcos.
1: Els Amics de les Arts.
11: Maria Jaume.
1: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
11: Teràpia d'això. Sense tu, jo no puc. Un any més, Rec 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
1: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
12: Com dius?
1: Torna la Mercè de Rec 105.
11: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
1: Ja tardes.
13: Ja tardes.
11: Ràdio en l'estat pur.
1: Amb l'Enric Font.
11: Rec 105.

0: del treball de Lady Gaga amb aquest de dance. Espera, sí. Ui, em comenten...
1: Sí.
0: Que és una cançó que fa servir Lady Gaga per fer dormir el seu bebè, no? El seu nadó. Ai, sí. Home, si li canta això, jo crec que no s'anima més, eh? The Dead Dance, una bona proposta d'aquestes que també ens agrada de tant en tant gaudir-la a tope.
2: Olé!
0: Sí, aquí al Ja Tarda. Va, uns 6 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Recorda que avui, de fet, volem i busquem aquell concert que vas viure, però aquell el més memorable de la teva vida. Sabries dir quin és? Avui va de concert la cosa, ja que els Oasis estan de tornada i molta gent també ens agradaria anar-los a veure. Doncs, mira, estem recordant aquells concerts que sempre tindràs present tota la vida, eh? Per alguna anècdota divertida o surrealista. No cal, eh? Vull dir, només perquè és el teu artista preferit. No sé, explica'm tot això.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, concerts memorables. El que no oblidaràs mai. I de pas també demana'm aquella cançoneta que ens animi la tarda perquè portem una tarda que no vegis. Va, que t'has d'explicar coses ben xules, interessants, perquè aquest diumenge... Al tanto aquest diumenge! Aquest 20 de setembre a Barcelona... Agafa't fort perquè... L'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet, que són el duo sacapuntes d'aquí de RAC 105, t'esperen a la Sandwich Party de la Bimbo Global Race 2025. Oi, oi, oi. Un matí per compartir amb família, amb energia, amb bon ambient, amb bitxos Bimbo i zona infantil i moltes sorpreses. I tot això després de la Bimbo Global Race, una cursa inclusiva i, a més, per totes les edats, que Bimbo donarà per cada participant presencial 20 llesques de pa als bancs d'aliments locals. Vull dir, una cursa així també solidària. Doncs recorda, aquest diumenge 20, corre, celebra i comparteix allò que és bo a la Bimbo Global Race 2026 i després gaudeix de la Sandwich Party a la plaça Catalunya amb l'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet, eh? Un Mulet i Huguet.
4: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja Tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diu Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric.

0: Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Si tens calor, escolta l'Enric Font. Posa't un ventilador.
4: Claro, claro.

0: És Madonna, que torna a estar a la càrrega. Déu-n'hi-do, eh? Et reinventes. Una cosa que no vegis. Bring Your Love és una referència que ho està petant i, evidentment, també ens venia a gust aquí al Ja Tardes, home.
1: Ai.
0: Uns 6 minuts que passen de les 6, què, com ho portes? Tot bé, això espero, eh? Va, seguim amb moltes.
2: Hola,
0: i...
2: buenas tardes.
0: I ja tardi. Sí que vas tardi. Va, avui busquem el concert més memorable de la teva vida. Aquell que dius, és que... amb el que vam viure allà no ho oblidaré mai, però mai. Doncs va, explica'm tot això i més, eh? Vull dir, el que vulguis. 608-7171, vinga. Missatges, comentaris i també peticions musicals. El que vulguis, eh? Explicar-me si et mulles o no, que això m'interessa, eh? Que som així, som tafaners. Com de, jo he vingut amb moto, a veure si em mullareu, no? Doncs vinga, va, foli.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Ah, exacte, mira, comentaris com aquest. Hola.
4: Hola, Reaccions 5. Jo el concert més memorable que he viscut mai va ser el que vaig anar el juny d'aquest estiu, concretament el 27 de juny, que va ser el concert de BTS que vam fer a Madrid. Jo vaig amb la meva millor amiga i va ser el més memorable i, de fet, el millor concert que aniré possiblement a tota la meva vida.
0: Per què?
4: Perquè porto sent fan de BTS des de fa 5 anys i sempre he sigut al concert dels Musumis, en plan, no podia viure sense anar a un concert d'ells. Oh. El portava planejant tota la vida i per fi va arribar com el gran dia i vaig poder anar.
0: Oh, quina il·lusió! Adéu! Això fa il·lusió, quan ets super mega fan d'un artista... I que és complicat anar-los a veure, perquè... I més que ho van deixar, ara han tornat, sí, però... Doncs, home, ha de fer il·lusió, i tant, que sí. Ai. I aquell dia ple de nervis, clar. Va, més concerts memorables. Mira, hola. Epa.
5: Bona tarda, Roxen 5.
0: Hola.
5: Mira, un dels concerts molt, molt memorables que va viure el meu marit...
0: Sí?
5: El juliol de l'any 65 va ser el concert que van fer els Beatles a la plaça de toros monumental de Barcelona. I ell sempre ho explica i ho repeteix perquè va ser un dels concerts que se'n recorda tota la vida.
0: Sí.
5: I crec que va ser fabulós.
0: Home,
5: una abraçada per
0: segur,
5: tots.
0: Segur. Home, és que va ser una fita històrica, almenys aquí a Catalunya, sobretot. 608-7171-4-1, va. Participa i explica'm aquell concert memorable, allò que no oblidaràs mai. I si hi ha alguna anècdota així divertida, doncs millor que millor, eh? Sí, ja m'entens. Va, i mira, el que pot ser memorable és aquest any la nit de l'empalmada a Santa Tecla. Perquè si t'has quedat amb ganes de ballar aquest estiu... Doncs arriba una de les millors festes majors que tenim a casa nostra, que és Santa Tecla, Tarragona! I al tanto perquè arriba la gira 105 el 22 de setembre, aquest dimarts, no? Sí, el pròxim dimarts, amb Mon DJ, amb Charlie B, i qui parla, un servidor, l'Enric

0: el dimarts 22, Gira 105, una festa amb ADN RAC 105, per embogir la nit de l'empalmada a Santa Tecla, Tarragona, no t'ho perdis, amb bon DJ, Charlie B, i parla Enric Font. Oi, com la liarem.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: fer sol.
1: 3 minuts de missatge no és un àudio.
2: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
3: Ja tardes.
4: Ai, calla.

0: enormes. Com ens agrada repassar temes mítics d'oques grasses, com per exemple aquest, eh? Torno a ser jo. Sí. En qüestió d'uns 8 minuts arribarem a 6:45 aquí al Getardes. Tenim moltes coses avui, moltes, moltes, moltes. Oi, oi, oi, oi. Toma! I, per exemple, el que tenim entre mans ara mateix és una d'aquelles seccions on descobrim versions de tot tipus de grans clàssics.
1: La versió del dia al Getardes.
0: Sí, sí. Home! Avui, és que clar, hi ha molts aniversaris, d'artistes top. I el que arriba avui també, doncs, també fa anys.
2: Moltes felicitats!
0: Sí, és el seu aniversari. Celebrem que Richard Marx fa 63. 63 anys. Segur que ens escolta per molts anys. I per això, mira, volem recuperar el seu èxit més sonat de l'artista. De l'artista nord-americà, mira...

0: Right Here Waiting. És la balada romàntica de les que et fan sospirar fort. Ah, eh, sí o no?
1: Ai, sí.
0: És d'aquestes ideals. Mira, ideal per avui, si plou on estiguis, per mirar per la finestra, saps? Allò videoclip, total. Doncs aquesta cançó, evidentment, existeixen infinitat de versions perquè va ser un hit mundial. Mira, és que, per exemple, volem destacar covers com el que va fer el mateix Julio Iglesias.

0: Què, com et quedes?
1: I will be right here waiting for you.
0: Confusible. Tanto perquè no podia faltar tampoc una versió reggae.

0: una versió metal.
1: Ojo, ojo, ahí va.
0: Metalize. Panyes amunt. Però, evidentment, en castellà també existeixen versions, com per exemple aquesta.
2: Pasan los días, lejos está.
0: Una bachata que ens porta a Prince Royce. El rei d'aquest estil, eh? O fins i tot hem trobat una així italo-dance, però més modern, més potent, a càrrec de Precioso i Marvin. Tela, tela. Però va, anem-hi de cara, perquè la versió del dia d'avui és també una dance, però que van treure fa just unes setmanes els Outliers. Anem a recuperar aquest Right Here Waiting.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra, valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
5: A fora els dies s'escurcen i a molt

0: Vegas, amb una de les més recents, Diumenge sense drama. A més que seran els protagonistes, o un d'ells, un dels protagonistes de la Mercè de RAC 105 el divendres 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina. Recorda, a partir de 8:45 del vespre, allà estaran, doncs, a part dels catarres, també els Amics de les Arts, Maria Jaume, amb Marcos, amb K, home, pastuqui-tuqui. I els Teràpia de Xoc, Déu-n'hi-do, quin cartellàs. T'esperem, eh? L'Avinguda Maria Cristina per celebrar les festes de la Mercè. Home, amb RAC 105. Sí. Ai, que guai. En fi, va, re, un parell de minuts que passen de 8:45. Anem-hi de cara, perquè tenim aquí una batalla, que bueno.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va, fot-li. Home! Oh. Va, que avui... tenim un programa ple d'espelmes, pastissos i d'artistes que estan de celebració. Perquè aquest 16 de setembre, avui, tenim un munt d'aniversaris musicals. Clar, no podíem deixar passar això. Així que enfrontem tres artistes que avui celebren el seu aniversari, avui fan anys, amb tres cançons totalment diferents. I tu tries, com sempre, quina és la millor. No és del WhatsApp. Així que agafa el telèfon, eh? Obre WhatsApp i vota la teva preferida. Anem a repassar-les. Anem amb la opció número 1. És el so de Florida, el raper. Avui fa 47 anys, escolta'm. Exacte. I mira, ho celebrem amb una cançó que només començar ja et posa de bon humor, eh? Good feeling, good feeling. És la que més t'agrada? Explica'm amb un àudio al WhatsApp, vinga. Ai, com estem.
2: Ai, Déu meu.
0: Sí, sí, sí. O potser prefereixes l'opció número 2.

És la proposta de Marc Anthony, sí, Vivir mi vida. Avui també està d'aniversari. Avui, concretament, en fa 58 l'ex de la J-Lo, eh? Sí. Que els porta aquesta Vivir mi vida, és una bon rotlla.

0: Jo que també pots votar, si és la teva, al WhatsApp. Va, i anem amb l'última proposta d'aquí, de casa nostra. Oh! El representant català és en Pemi Fortuny, que avui en fa 61 per molts anys. Per això recuperem un dels temes que formen part de la història del rock català, a càrrec dels Lacs en Busto, eh? Una... Com patava els 90. Sí. Més que la meva sang. Oi, que bona. Però ja saps, ara toca tu. Vinga, va. Al WhatsApp.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Mira, pots per aquí, hola.
2: Hola, som el Roger i la Laura.
0: Hola.
2: Votem l'opció 3.
0: La 3. La 3. Mira, vot pels a casa, eh? Els Lacs en Busto, vinga. Tu també, vota la teva preferida. Recorda que al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, amb aquells nervis que ens posen sempre...
3: Ai, sí, ai, ai,
0: aquelles hores... Així que encara hi ets a temps. Digues la teva.
4: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Va, que seguim, continuem. Això sí, amb l'essència dels Alphaville, a càrrec de David Guetta, amb aquest Forever Young.

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Amb l'Enric Font.
0: A RAC 105.
2: Si hi ha una festa vols triomfar,
3: claro,
2: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Toma!
5: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina, i dale tonyina, tonyina, ja.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: és la més nova que ens porta la Miley. Sí, que ja ha deixat les flors per una banda. Ara ens porta aquest Bass Persuade. El més pur estil, almenys el videoclip, eh? Recorda a Britney Spears, no? De l'època, eh? Sí, sí o no? Sí o no? Una mica sí. Essència pop de tota la vida, pràcticament. Va, uns 15 minuts i arribarem a les 7. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps, jo t'ho explico.
1: Hola, què tal, com estàs?
0: Pues mal, molt bé. Va, amb els missatges, comentaris, recorda que avui el que busquem és aquell concert memorable, el més memorable de la teva vida, aquell que no oblidaràs mai. I si tens alguna anècdota, doncs millor que millor, eh?
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Els concerts que van ser espectaculars, o no, potser tot el contrari, i no ho oblidaràs mai. Mira, hola!
3: Bona tarda, Enric. Hey. Doncs mira, un concert memorable per mi va ser els primers dies que vaig anar, la primera vegada que vaig anar a un concert amb el meu marit, que és Sara, que va començar a sortir amb ell. Ai. I vam anar a un concert de Salamanca, sí. I a veure a Manà, i que ens agrada molt a tots dos.
0: Ah, mira,
3: i en un moment que es van cantar la cançó de Cuando los ángeles lloran, sí. es va posar a ploure, i era mig de nit i va ser una mica molt romàntic, i molt, molt especial, la veritat. Així que ahí el tinc guardat. Vale? Un petó i una tarda.
0: Home, si ara estiguis on estiguis, està plovent, poses això i rememora. Ai, que bonic. Va, tu també, participa. Explica'm aquell concert memorable que no oblidaràs mai de la vida. El més memorable, doncs, de tots els temps. Havia més.
4: Bones, Enric. Doncs fem referència al concert més memorable. Jo fa uns anys amb la meva parella li vaig regalar per anar a The Dragon Ball Sinfònic de Barcelona. I vam poder viure l'experiència d'escoltar el cantant japonès cantar la cançó de Llum, Foc, Destrucció, sí, en català. Crec que és un record que no es pot tornar a repetir.
0: No.
4: Felicitats pel programa.
0: Olé. Clar, aquest no és... Aquest és el que cantava aquí. No és l'original de Japó. Ell pronunciava bé i tot.
5: Els enemics de sempre han de vèncer.
0: Jo, clar, si m'haig de quedar amb una cançó de Bola de Drac, que no... A veure, com ho diré? Que no de tram, sinó la cançó com a tal, a mi m'encanta la de Bola de Drac GT. M'agrada molt.

començaran aquí uns trons, unes coses. Va, de seguida, doncs, repassarem més missatges i més concerts d'aquests memorables. Nosaltres, això sí, avancem per motivar-te amb temes com aquest del September. Anem a recuperar el seu Sara Light.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
2: ¿Estás a punt per començar la millor etapa de la teva vida? La universitat t'espera. Tria la UBIC i matricula't a graus dels àmbits d'educació, salut, enginyeries, estudis globals, empresa i comunicació. Consulta les places disponibles al setembre a ubic.cat/setembre.
3: Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida la Bimbo Global Race 2026.
4: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà villesques de pa als bancs dels aliments locals.
3: Vine a córrer, a celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
5: Yeah. 45.712.
6: Em toca?
7: Això és el número de la loteria, ara?
6: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
9: I allà, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà?
10: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
9: I allà, no dius pas podem tot?
10: Sí, que puc, sí, sí que puc.
11: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'11, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: El 29 de novembre l'Aliança Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
14: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
15: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres, perquè ara fem història. La Quiniela, ara amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
17: Potser aquesta?
16: O bé aquesta? Diumenge sense
17: drama. I què me'n dius d'això? Segurament
16: t'estimo. Tot i que aquesta altra... M'avorraria sa memòria. Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
17: Què? Torna la Mercè de Rec 105.
16: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
17: Marcos.
16: Els Amics de les Arts.
17: Maria Jaume.
16: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
17: Teràpia d'això. Sense tu jo no puc. Un any més, Rec 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
16: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
17: Com dius?
16: Torna la Mercè de RAC 105.
17: Amb el suport de AM Benit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia. Ja tardes. Amb l'Enric Font.
18: Hola, mogollón.
19: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: això només passa als Jacardes.
1: Hola, bona tarda, Enric. Pues a mi una de les coses que em fa molt feliç és un massatge als peus.
2: Com?
1: Mira si em fa feliç que el meu nen, que ja és adolescent, com no té un euro, sempre em fa pel meu cumple o pel dia de la mare, vales de val per 30 minuts de massatge als peus.
2: Oh!
1: Sí, per flipar. I jo més contenta, bueno, més que es gastés 100 euros en un regal.
2: Oh!
1: Sí, ostres, que...
2: Doncs jo haig de confessar que els peus és una de les parts del cos que menys m'agraden. Sí, ho dic aquí obertament. Sí, no, no puedo, no puedo. No, no. I si ja fan pudor, bueno.
3: Ah, que peste.
2: Exacte, jo penso igual que Emilio Aragón. Mira, potser per això no m'agrada el format. Em recorda els peus. No ho sé. Ai, tela.
4: Ai, Déu meu.
2: Sí, Déu meu.
0: Ja tardes.
5: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: 2026 van actuar al Coachella. Ho van petar, eh? Són Cat's Eye amb aquest Animal. Vinga, va! Que així hem volgut començar una nova hora al teu costat aquí a tarda.
1: Ai, Déu meu!
0: Déu meu, Déu meu! Déu meu. Ai, va, 3 de les 7, tenim comentaris, missatges i molts concerts memorables, eh? És el que busquem avui, aquell concert que no oblidaràs mai a la vida. I si hi ha alguna anècdota, doncs millor que millor, eh? Ja saps, com sempre, un àudio al nostre WhatsApp de referència de l'Afterwork.
2: 608-717-141.
0: Oi, quina tonteria avui, no? Jo crec que és el temps que m'afecta. Jo sóc com les persones grans, eh? Que jo ho noto als ossos. Bé, més que als ossos, als ferros, perquè jo porto ferros. A les cames, sí, sí. Com els avis, igual, igual. Ai, va, mira, hola.
3: Ei, bona tarda. Ei. Vull participar al sorteig. Mira,
0: quin sorteig?
3: El concert més memorable,
0: sí?
3: És del 2011 al setembre.
0: Oh.
3: El primer concert de retrobada,
0: sí,
3: de sopa, que es van retrobar de nou,
0: sí,
3: de Sopa de Cabra,
4: ah,
3: al Palau Sant Jordi. Vaig anar amb uns amics,
0: sí,
3: i va estar molt bé.
0: Ole.
3: I a sobre va ser molt divertit,
0: sí,
3: i van haver moltes anècdotes,
0: però
3: i
0: quines?
3: Vam riure molt.
0: Però quines?
3: A part de passar, de gaudir del concert,
0: sí, sí,
3: de la,
0: sí,
3: música.
0: Sí, sí. Però quines? Jo vull saber les anècdotes. Com aquí, els tafaners number one. Bon concert aquest, bon concert, m'agrada. Tenim més, no? Mira, mira, mira. Hola!
5: Hola, Enric Font. Un record molt xulo que tinc d'un concert.
0: Sí.
5: Va ser unes entrades que em van tocar aquí a RAC 105 per anar a veure Stay Home a les Fines d'Empúries. I a part que el concert va ser preciós, un festival amb la lluna plena, les Fines d'Empúries, una preciositat. Va ser que a veure, vam anar de pujar de Barcelona fins a Empúries i després tornar, sí, a deixar la meva neboda, que és la que em va acompanyar,
0: oh,
5: que viu a Manresa,
0: sí,
5: em van donar a les 3 de la matinada donant voltes per Catalunya,
0: que...
5: i sí, va ser una mica esgotador, però molt, va valer molt la pena.
0: Veus, clar que
5: vinga,
0: sí.
5: Vinga, gràcies.
0: Ai, i em fa il·lusió que nosaltres hi tinguem a veure, veus?
6: Respiren les tardes.
0: Va, més concerts memorables. Amb quin et quedes tu, eh? Quin és aquell que no oblidaràs mai de la vida? Mira, hola.
7: Ep. Bona tarda, sóc la Núria, des de Reus.
0: Oita.
7: Doncs el concert de la meva vida és The Pink.
0: The Pink?
7: Vaig estar visquint a Suïssa, a Zurich, concretament,
0: sí,
7: i treballava així esporàdicament els concerts que es feien a l'Alt Stadium,
0: oh,
7: al camp de futbol del Zurich.
0: Que guai!
7: I, bueno, des de Metallica, Ed Sheeran... Però sempre sentia des de fora de l'estadi,
0: sí,
7: perquè estàvem a la porta de l'estadi venent frankfurt,
0: ah,
7: beguda...
0: Que ostres, que fort!
7: I va donar la casualitat el dia del concert de Pink,
0: eh?
7: Que va vindre un client,
0: sí,
7: i em diu que si volia entrar, que em regalava una entrada.
0: Què diu?
7: I, pam,
0: oh!
7: Vaig deixar la feina i vaig entrar amb una entrada d'uns 300 francs. I vaig al·lucinar, o sigui, flipant la Pink en directe.
0: Ole! Ostres! Que fort! O sigui, un client que anava a comprar, una, jo què sé, unes patates, eh? Va dir, vinga, va, que et convido! I tots cap allà, tots al concert de Pink. Ole! Ostres, que xulo! Que si algú em vol convidar als concerts dels Oasis i tal, vull dir, també... Tot és benvingut, eh, evidentment. Doncs mira, ja que estem en Pink, anem a recuperar un dels seus èxits, com és aquest So What. Ni...

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: Al cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
3: Amb Enric Font.

0: tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada. Eh? I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí?
2: La millor música de tot el món. La punxa l'Enric Font.

0: estem ben motivats, eh? Bé, en aquest programa sempre, no? Però amb temes com aquest és que és inevitable. El so d'Another amb aquest Told to you. Ai, vinga, va. 15 minuts a les 7.
1: Avui plou.
0: Sí, sí, ja, ja. Això ja ho sabem, ja ho sabem. Va, seguim amb més.
2: Amb la millor energia, sí. Amb ell.
0: Amb qui?
2: Aviam. Amb l'Enric Font.
0: Sí, sí, aquest sóc jo. Enric Font! Bueno, tenim molts comentaris, missatges i molts concerts memorables, aquells que no oblidarem mai.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Explica'm. Concerts que hagis viscut, que dius, és que això... Tindré per sempre guardat a la memòria. Ja, mira, hola.
4: Hola, bona tarda.
0: Hola.
4: Bueno, doncs el meu concert memorable va ser quan per fi em vaig decidir i atrevir a anar a un concert del Joan Dausà a Sabadell. Me'n recordo, un concert de Nadal a Piano i Veu.
0: Oh, que bonic.
4: I va ser super emocionant quan va començar el concert tocant la cançó de La teva veu. Em vaig sentir super emocionada, no vaig poder parar de plorar d'emoció, de sentiment d'aquella cançó tan bonica, veure aquelles cançons, escoltar en directe aquella cançó que m'havia fet meva a casa i veure el cantant tocant a piano i veu aquella cançó va ser per mi un memorable, com tots els concerts de Joan Dausà que han vingut després, però aquest va ser el primer i va ser el més especial.
0: Ai, que bonic!
4: Per veure-la en directe. Una abraçada i que passeu bona tarda.
0: Ai, merci! Com és la teva veu quan per dins crides feliç. Que xulo, viure aquestes coses. I que ens ho expliqueu també! Va, explica'm el teu concert memorable.
5: 608-71-71-41.
0: Ai, que m'emociono. Aviam, Maes, hola.
6: Hola, RAC 105, sóc la Joana.
0: Hello.
6: I el concert més memorable que he anat va ser a Vilanova i la Geltrú, al Tinglado.
0: Sí.
6: Un concert dels Pets.
0: Oh.
6: I el recordaré molt perquè va ser el concert que jo vaig estar tota l'estona demanant-li al bateri, al Joan Reig,
0: sí,
6: que em donés les baquetes, perquè ja ho havia vist. I aquell dia me les va donar.
0: Oh!
6: M'agradaria participar al concurs. Adéu.
0: Quin concurs? Avui concurs? No sé. Ostres, doncs que xulo, això sí que ho recordaràs tota la vida, evidentment, eh? Home, les baquetes... Ja, està plovent, sí. Vull mullar. No, jo no vull mullar. Vinga, falta el teu concert, aquell que no oblidaràs mai. 608-71-71-41, si hi ha alguna anècdota així divertida, també me la pots explicar, evidentment, això que no falti. Va, anem amb més. El tanto perquè, mira, em fa il·lusió cançons que ens demaneu, com per exemple aquesta, que Escombrant cap a casa em ve molt de gust. Sí, és l'última versió que he fet un servidor, l'Enric Font, agafant l'essència dels Decors amb aquesta, Breathless.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
2: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho s'entén. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
6: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
8: I des de 16.400 euros.
7: Què?
9: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
10: Citroën.
9: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
11: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
12: Potser aquesta?
11: O bé aquesta?
13: Diumenge sense drama.
12: I què me'n dius d'això?
13: Segurament t'estimo.
11: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
12: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
11: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
12: Marcos.
11: Els Amics de les Arts.
12: Maria Jaume.
11: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
12: Teràpia d'això.
14: Sense tu, jo no puc.
12: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure a la Festa Major de Barcelona com mai.
11: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
15: Com dius?
11: Torna la Mercè de RAC 105.
12: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
11: Escoltes tots els èxits de la música.
16: No podràs canviar d'emissora.
12: Ja tardes.
11: Amb l'Enric Font.
17: Per què Apple hauria de patrocinar el Ja tardes?
18: Por qué?
17: Perquè tothom quan l'escolta diu iPhone.
18: Ostres.

0: És la proposta de l'actor i també artista, Joe Carey. Joe Carey. El de Stranger Things, sí. End of Beginning, una altra de les que encara dia avui està al capdamunt de diverses llistes arreu del planeta. Déu-n'hi-do, eh? Mira que ja té el seu temps. Va, uns 3 minuts i arribarem a 2:15. Aquí ja tardes, aquí a tope, que no falti, escolta. Estem, mira, aquest sempre està a tope. Va, recorda que tenim una batalla intensa.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1. Ai, Hadouken!
0: Va, avui estem celebrant diversos aniversaris. Avui molts artistes, avui 16 de setembre, és l'aniversari de molts artistes i avui fan anys i ho volem celebrar de la millor manera, que és enfrontar les seves cançons entre si. I tu decideixes, com sempre, quina és la millor amb un àudio al WhatsApp, vinga.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i digues quina és la teva preferida. Vinga, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1. Loraida, el raper nord-americà, que avui celebra 47 anys. Mira. I per això recuperem un dels seus grans himnes de Festa, Festa, Festa, eh?
4: Festa.
0: Sí. És Good Feeling. Sí que dona bon rotllo, eh? Good Feeling. És la que més t'agrada? Doncs vinga, àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2.

0: vivint la vida, eh, com diu.
1: Vivir mi vida.
0: Plena d'energia, això, eh. És la que més t'agrada? Doncs també m'ho pots comentar. Va, anem amb l'última opció, número 3, que són els de casa. Oita! Celebrant els 61 anys d'en Pemi Fortuny.
2: Sí. I és que la veritat...
0: El que li posa veu en aquesta història dels Lacs en Busto, més que la meva sang, un himne de, dels 90 del rock català, que evidentment tampoc podia faltar. Va, i ara toca a tu.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, amb quin et quedes? Quin es mereix el millor regal d'aniversari d'aquestes? Mira, hola.
4: Ui. Hola, bona tarda. Hola. Em dic Josep.
0: Oi, del Josep.
4: Jo voto la número 2.
0: Número 2.
4: Vinga.
0: Apa.
4: Vagi bé.

Va, tu també pots votar, ja saps, que pel final del programa resoldrem aquesta batalla. Amb el veredicte, així que digues la teva. Va, nosaltres continuem. Això sí, amb temes com aquest de Britney Spears, viatgem cap al 2003 i el seu Toxic.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Cada tarda.
3: RAC 105.
4: Qui vol festa i xerinola?
5: Jo.
4: Amb l'Enric tot mora.
6: Me gusta mucho, me gusta mucho.
7: ¿A que sí?
8: Claro.

0: Bona proposta de Tame Impala, aquesta, Loser, amb el Loser. Oh, és una bona cançó per dedicar-li a algú, no? Ets un loser, no? Una mica així. Vinga, va, en 20 minuts arribarem a les 8. Missatges, comentaris, un munt de concerts també d'aquells memorables.
1: Ai, hi ha de tot.
0: Us haig d'explicar que ha vingut per aquí l'Ernest Codina, sí, que això... Em ve a veure de tant en tant com viu aquí al costat i s'avorreix, ve per aquí. I ja m'ha distret.
2: Ai,
0: ja, sí, sí, m'ha distret i ja no he pogut repassar comentaris.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, anem a escoltar sense escoltar. Saps què vull dir? Va, mira, hola.
4: Hola, bona tarda, Enric Font.
0: Ei.
4: Què tal, Trapella?
0: Ei, com estem?
4: Doncs
0: digue'm.
4: Estic escoltant aquí el fisioterapeuta.
0: Què dius?
4: I amb això del tema dels concerts...
0: Sí.
4: Un concert memorable que jo me'n recordo, me'n recordaré sempre.
0: Quin?
4: És quan vaig anar a veure un grup de heavy metal que es diu Sabaton.
0: Oh!
4: Però no va ser tant aquest grup com a tal que el que em va marcar, sinó que va ser un grup que es deia Apocalíptica, que tocava heavy metal amb instruments de corda, amb contrabaixos i violoncels.
0: Oh, que xulo!
4: Meravellós. Bé, escoltar i veure en directe com aquesta gent tocava la cançó de Metallica de Nothing Else Matters és meravellós. O sigui, és una experiència que pell de gallina. En fi, Trapelles, cuideu-vos molt. Una abraçada.
0: Adéu,
4: xau,
0: pescau, bacalao, vinga, va. Qui dius que tocaven aquesta? Amb instruments així...
5: Els Matters.
0: Està bé, m'agrada. Va, recorda que avui estem buscant aquell concert memorable, aquell que no oblidaràs mai. I per què? Si hi ha alguna cosa, alguna anècdota, alguna cosa divertida, també, doncs, ens ho pots explicar, que som així, eh? Que en aquest programa te fanés a tope.
6: 608-71-71-41.
0: Exacte, va, que nosaltres continuem. Que arriba per aquí Kylie Minogue, un artista que ho té tot, Actriu, és cantant, és empresària també, poca broma. I ens porta temes com aquest Padam Padam.

0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
11: La veritat és que va sobre rodes.
10: Tan content estàs?
11: Això també.
10: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
12: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
13: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
12: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
14: Verisure.
15: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Brà valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Brà i La Vanguardia.
16: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
17: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
18: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
19: Aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
17: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
18: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
19: Vine a córrer, a celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
20: Ja tardes amb l'Enric Font.
21: Enric Font.
20: El teu after work a RAC 105.

0: que és bonica, tot. Els Coldplay, mira, un, de fet, un dels meus concerts memorables, sense cap mena de dubte, és el primer que vaig veure els Coldplay. No va ser cap al... Quin any va ser? Ara no recordo. 2017? En fi, Something Just Like This, bona referència a aquestes que també ens agrada. Va, tenim missatges, comentaris i, precisament, també concerts d'aquells que no oblidarem mai.
1: 608-7171-41.
0: Mira què m'expliquen aquí. Hola.
2: Enric, bona tarda.
0: Hola.
2: Em dic Celi, soc de la Cava.
0: Hola.
2: I el meu concert memorable va ser als 14 anys, que va vindre a Festes d'Agost Peret.
0: Oh, Peret!
2: I, bueno, vaig estar buscant, mentre ells muntaven l'equip per la tarda, un autògraf.
0: Oh.
2: I el vaig aconseguir.
0: Olé.
2: Però una amiga que anava amb mi li va dir que jo sabia tocar la guitarra espanyola i cantava.
0: Oh.
2: Llavors me va fer sentar allí una cadira.
0: Sí.
2: Vaig tocar la seua guitarra.
0: Oh.
2: Vaig tenir les mans i vaig tocar la seua guitarra.
0: Olé.
2: O una de totes.
0: Oh, que xulo.
2: I bueno, vaig cantar una cançó que era la que vaig aprendre primer, que era la de Si em dius adeu, de Si em dius adeu, de Lluís Llach.
0: Ah.
2: Vaig cantar allí davant d'ell, dos gitanos de l'equip que anaven allí de l'equip. I bueno, em va dir que era molt important el que acabava de fer, perquè m'havia atrevido a cantar allí delante.
0: Ole.
2: I que esta noche te voy a llamar para que cantes en el escenario, porque con las luces no verás a nadie.
0: ¿Qué dius?
2: Lo que has hecho aquí es más difícil que cantar en el escenario. Li vaig dir que per favor que
0: perquè
2: me poso a plorar.
0: De
2: debò. I bueno, va dir que estava bé, no passa nada, tranquil·la, però que des, no sé. Bueno, me va donar les gràcies, jo a ell, em va fer una torta i em va dir... Con cariño, para Araceli.
0: Oh!
2: I bueno, ja està. És l'anècdota que tinc i va ser un concert memorable perquè
0: doncs,
2: va ser 14 anyets, crec que dels primers concerts que vaig anar.
0: Ah, que guai!
2: O que me'n vaig començar a enterar.
0: Vale?
2: Bona tarda, xau pescau.
0: Xau pescau. Ostres, que guai, això. Home, és una anècdota brutal, eh? Ostres, em fa il·lusió i tu també. Va, tu també, explica'm aquell concert que no oblidaràs mai, 608-7-7-4-1.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí. Va, que de seguida en repassem més. Ara la que tenim per aquí és Olivia Rodrigo, que ens porta una de les seves més recents, eh? Drop Dead.

0: això només passa al Jacarres.
1: Ja està explicant la meva vida a la ràdio.
2: Sí, ja veig, totes les teves vacances, en uns minuts, està molt bé.
1: Ara sóc aquest tipus de gent que ve aquí, casca el rotllo i no et pregunta com estàs tu, saps? Que fa molta ràbia, aquesta gent que...
2: Bé, no, jo ja estic acostumat.
1: Estàs acostumat que jo no et pregunti com estàs?
2: No, home, no, el teu cas concret no, però d'altres sí.
1: Oh, hi ha gent que fot la xapa i se'n va, eh?
2: Sí, no, i tant.
1: No costa res preguntar com estàs.
2: Exacte, i tu com estàs, Ernest?
1: No, tu com estàs tu?
2: Quina conversa de bar que estem fent ara mateix.
1: Et veig molt bé, Font, de veritat.
2: Bueno, sí, anem fent, anem fent. Sóc feliç.
1: Com diu aquell, mentre tinguem feina i un bon forat per desar l'eina.
2: Ara! I salut. Força a la mà.
1: I salut, sí, salut. Això de la mà no ha estat bé. Això de la mà no ha estat bé. Ja, jo vull fer un programa de nits. Si faria de fer un programa de matins.
2: Però tu i jo junts, eh?
1: Sí.
2: Tu i jo junts.
1: Sí, això d'haver de vigilar l'horari infantil és una cosa que em molesta moltíssim. No, perquè és que diríem barbaritats aquí.
0: Ja tardes.
3: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.
5: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: que ens anima sempre. Home, i carrega piles, això, eh? Jamaican Bam Bam. Una altra de les que demaneu a vegades per, doncs, això, donar-ho tot una mica, eh? Sí. Va, així m'ha volgut arrencar, engegar l'última horeta aquí al Jatarda. Va, que tenim més missatges, més comentaris, més de tot. Tu també pots dir la teva.
1: 608-7171-41.
0: Exacte. I el que també tenim és una batalla que déu-n'hi-do.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, sí, sí. Mira, foli, foli. Va, recorda que avui hi ha diversos artistes que celebren el seu aniversari. I mira, nosaltres ens hi sumem. Escolta, clar que sí, eh? Exacte. I ho celebrem d'aquesta manera, que és enfrontant les seves cançons. Avui, 16 de setembre, doncs... Clar, tenim també molts vots referent a aquestes cançons que avui batallen, no? Per exemple, mira, per aquí... A veure si ho faig bé. Mira, hola.
2: Hola, Enric Font.
0: Hola.
2: Soc la Iona i a mi m'agrada molt l'opció 1.
0: Hola, 1.
2: Adéu.
0: Adéu. Adéu. Doncs l'opció número 1, que és de Floraida, el raper nord-americà que fa 47 anys avui. I ens porta aquest good feeling, sí, bon rotllo sempre. Una mica l'ADN d'aquest programa. Clar, aquí també està d'aniversari, per exemple, és Marc Anthony. I per això l'opció número 2 és aquesta, Vivir mi vida. L'exmarit de la J-Lo, que en fa 58. Que és un creador d'himnes, eh? Com aquesta. Ole. Mira, més vots, oi? Sí, sí. Hola.
3: Hola, Enric. Bona tarda. Doncs, mira, va pel rusc. D'entrada sempre vaig escombrant cap a casa amb la música en català, perquè en tenim de molt bona, però és que avui m'ho has posat molt fàcil. Temi i l'accent vostè sempre.
0: Sempre.
3: Adéu, que vagi bé la tarda.
0: Adéu. Doncs vot per l'opció número 3, que avui Pem i Fortuny en fa 61. I per això recuperem aquesta. Tot un himne del rock català, eh? L'accent busto, més que la mi baixant. Oh. No m'importa ja tant. Això sonava, eh? Fort. Mitjans dels 90. Va, recorda que encara hi ets a temps a votar la teva preferida i en una estoneta resoldrem aquest veredicte. Ah, sí, amb el veredicte, aquest roast musical. Estic que no estic ja, eh?
4: Ai, Déu
0: meu, Déu meu. Això és el temps, ja ho he dit abans, que és el temps que m'afecta una miqueta el, que és el còrtex, el cerebral, o sigui. En fi, va, que nosaltres continuem, és que no sé ni què em dic ja, eh? Perquè, això és també de no dormir. Va, que arriba per aquí David Guetta, al costat de Sia, la primera col·laboració que van fer aquests dos grans artistes que encara dia avui es balla, es gaudeix i es crida. I cantant aquest Titanium. Oh!

0: Li envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant. Però moltíssim, molt, però molt.
0: Ja tardes.
4: Recinca, no?
0: A

0: puedes enviar la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ens mors mogollón.
3: Que ja tarda.
0: Enric Font, ets l'amor orquestra de Catalunya. El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
4: Hello, Enric.
5: Ets un superman de la ràdio.
6: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
7: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no, no, no, no, no.
8: Vamos ahí.
9: El ja tardes amb l'Enric Font.
10: Que mal és un mogollón.
11: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh?

0: la història, eh? So easy to fall in love, sí. Olivia Dean, escolta. Ai, ai, ai. Vinga, re, uns 18 minuts que passen de les 8. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps, jo t'ho explico. On sempre pots participar, explicar-me coses, també, també, sí. Avui preguntem per concerts memorables, aquells que no t'oblidaràs mai de la vida.
1: 608-7171-41.
0: Aviam, i anècdotes, clar. Hola.
2: Hola, doncs jo un dels millors concerts de la meva vida va ser un de la Casa Azul, que sóc molt fan, que no només tenen la cançó de la Revolució Sexual. Ara. Vam fer un concert a Girona i la veritat és que el so no va funcionar gaire bé, es van agobiar i al cop d'una hora i mitja doncs, donaven el concert per acabat i la gent del públic volien més i el Guillem Milky Way va convidar a pujar gent a cantar a l'escenari i diu, va, cantarem una del Lluís Llach. Diu, algú sap l'amor particular? I jo, ni corta ni perezosa, vaig dir que jo i vaig pujar i tinc un vídeo cantant amb el Guille i una altra noia, doncs l'amor particular del Lluís Llach i va ser molt bonic. Sobre Natàlia, de Mataró, vinga, que tingueu una bona tarda.

0: va ser un moment espectacular, eh? Segur, segur, no en tinc cap mena de dubte. Doncs un bon detall, eh, d'en Guille. Oh, sí. Va, anem amb més.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, comentaris com aquest. Hola.
2: Bona tarda, passada per aigua.
0: Ai,
2: què tal?
0: Sí,
2: som la Míriam de Caldes, de Montbui. Doncs el meu concert més memorable va ser el que vaig viure a l'Estadi Olímpic.
0: Epa.
2: Amb la meva filla, l'Èlia. Vam anar a veure el Camilo quan encara hi havia la pandèmia i quan es començaven a fer concerts però amb distància de seguretat i amb mascareta. Llavors vam tenir la, bueno, la sort. Vaig estar allà per comprar les entrades a l'hora que sortien i de més, i vaig aconseguir la tercera fila. Amb la sorpresa, doncs, que la meva filla portava un dibuix, un cartell per donar-li al Camilo. I la sorpresa va ser que el Camilo va parar al concert.
0: Què dius?
2: I la meva filla va poder parlar amb ell en directe davant de tothom. Va ser un moment molt, molt, molt emocionant, que encara a dia d'avui ho recordem i ens emocionem, perquè, bueno, va ser molt guai. Doncs vinga, va, un petonet ben gran per tots. Adéu.
0: Adéu. I no et mullis, eh, perquè ara mateix acaba de caure. Bé, he vist un llamp, ara, sí. Oh! Ojo, eh, ojo, ojo.
3: Avui plou.
0: No, ja ho sabem, ja, que plou. Ostres, tu. Mare meva. Ai, ai. Crec que em mullaré una mica, eh, per tornar a casa. Bueno, bueno. Però tu també pots participar, recorda. Concerts memorables, 608-7171. De seguida repassarem més. Però és que t'has d'explicar coses... coses d'aquelles interessants. Perquè torna la Mercè de Raxen, sí! El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb un cartellàs d'aquells ben xulos. Mira, per una banda tenim els Catarres. Sí! Tampoc s'ho perdrà amb Marcos, amb K. Amb Pastuqui-tuqui. També hi seran els Amics de les Arts. O Maria Jaume. I al tanto, perquè també gaudirem del concert dels Teràpia de Xoc.
4: Sense tu.
0: Home! Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai. Recorda, el divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina. Torna la Mercè de RAC 105. Ai, quines ganes. Amb el suport d'AM Benit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia.
5: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
3: Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure. Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
6: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
8: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
9: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
10: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
11: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: No podràs canviar d'emissora.
2: Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.
4: Ets un campió.
5: Sí, sí. Oye, buena.

0: quan sona aquesta cançó, és que... Sort de tu, sort de tu. I sort de vosaltres, que esteu cada tarda aquí connectats.
1: Ole!
0: Sort, sort. Si no, no sé. Va, re, una... parell de minuts que passen de dos quarts. Tenim missatges, comentaris i també tenim aquest moment de nervis que vivim cada vespre quan repassem el veredicte de la batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va! Tenim ja aquest recompte del roast musical d'avui. Avui un dia especial perquè hem celebrat 3 aniversaris de 3 autèntics artistassos amb els seus himnes, clar. I no ha deixat indiferent a ningú. Avui molts vots, molta participació i molt repartit, tot plegat, eh? Mira, per una banda teníem aquí... a Floraida. A 48, no? Ah, no recordo. No, 47. Fatal. Doncs el raper que ens porta el seu bon rotllo, el seu good feeling. Molts heu defensat, doncs, que és una cançó així mogudeta, de bon rotllo, clar, evidentment. Que no falti. Això per una banda, perquè per l'altra... Oito! Marc Anthony, Vivir mi vida. Sí, voy. Fa 58. Ell sí que ho sap celebrar, eh? Pura energia. I a gozar. Molts vots també per aquesta opció. I l'última, que és els de casa. Amb l'Axan Busto. Amb en Pemi Fortuny al capdavant. Que avui en fa 61 per molts anys. Ens portaven temes mítics. Això és un autèntic himne del rock català. No, més que la meva sang. Però clar, no, 3 opcions brutals, però només una pot guanyar. I ara arriba el moment. Hem escoltat totes les vostres notes de veu. Hem comptat, com sempre, cada vot. I ja tenim aquí el resultat. Oh! Tenim guanyador. La cançó que es corona com la reina dels aniversaris d'aquest 16 de setembre és... Home! És que no podia ser cap altra. Per molts anys, Pemi Fortuny, i també per molts anys, els Lacs en Busto.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, això és veritat, musicón.
3: Vamonos!

0: I abans d'arribar a casa...
1: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatges.

0: enormes, com sempre, els de Black Eyed Peas. Recuperant aquesta, Don't Fang With My Heart. M'encanta. Vinga, en 15 minutets arribarem a les 9. Ràpid, ràpid, cap al WhatsApp, que tenim molts comentaris encara.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, que estem buscant aquells concerts memorables. Concerts de tot tipus, mira. Hola.
2: Bona tarda, Enric. Bona tarda a tothom.
0: Hello.
2: Bé, un concert molt bonic que recordo va ser al Palau de la Música.
0: Epa.
2: Amb en Grappelli i en Menujín. Va ser genial. Perquè l'entorn era preciós, la música era meravellosa i no l'oblidaré mai. Voto per l'opció número 1.
0: Epa.
2: I després,
0: anem tard.
2: Una cançó que estaria bé seria Rock With You, del Michael Jackson.
0: Home.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Me l'apunto per després. Adéu.
2: Felicitats pel programa.
0: Gràcies, gràcies. Un gran concert, no? A mi m'agrada, Va, que en tenim més missatges per aquí, És una parada.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, mira, com aquesta, hola.
4: Bona tarda, Enric.
0: Hombre.
4: Jordi Culé, de Gavà. Doncs un concert que vas gaudir i que per mi va ser memorable va ser el retrobament de los Chunguitos. Fa uns mesos aquí a la sala Razzmatazz. Vas gaudir, aplaudir, cantar, ballar, vamos. Va ser, per mi, el concert que més he gaudit.
0: Ostres.
4: Salutacions des de Gavà, una abraçada.
0: Molt bé.
4: Ben gran.
0: Ah, igualment. Toma ja. En fi, 608-71-71-41. Va, tu també pots participar. Clar, jo no he dit el concert que més he gaudit, el més memorable, no? Clar, podria dir que és dels Coldplay, però enganyaria a tothom, perquè jo crec que el que millor m'ho he passat és el dels Mojinos. Mojinos es costillo. Sí, sí, a mi m'agrada, tu escolta. Sí, que bueno. Això va ser el 2002, Ha plogut des de llavors. Però el tinc a la memòria, tu. Ho vaig gaudir com canalla, Sí, era un canalla. En fi, va, que t'has d'explicar coses interessants. Atenció, perquè si t'has quedat amb ganes de ballar més aquest estiu, arriba una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Sí! Santa Tecla, Tarragona! Tanto perquè arriba la gira 105, a Tarragona, el 22 de setembre, el dimarts. Estarem amb Mon DJ, la Charlie B, i jo mateix, l'Enric Font. Va, que estarem punxant els èxits de RAC 105, també tots els èxits de l'estiu, tot això. Al Parc del Francolí, a partir de les 11 de la nit. Apunta-t'ho bé, el dimarts 22, gira 105, a una festa ADN 100%, RAC 105. Es farem embogir la nit de l'empalmada de Santa Tecla, Tarragona. No t'ho perdis, t'esperem allà,
1: Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
2: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
3: RAC 105, la teva música.
4: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I sopem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del l'Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
1: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
16: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
17: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
18: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
19: Aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
17: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
18: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
19: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem?
7: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
10: Enric Font.
7: El tallo més poca vergonya de la ràdio.
19: A RAC 105.

0: El treball de Camila Cabello, Ed Sheeran, Bam Bam, que per cert, Ed Sheeran no... crec que no està passant pel seu millor moment, eh? Perquè va acomiadar un i després li estan plegant tots. No sé si podrà fer els concerts aquí als Estats Units. En fi, sí, com sigui, res, en menys de 2 minutes arribarem a les 9. Això vol dir que me l'aspiro, vampiro, ja, ja va sent hora. Sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps. Apa-li.
1: Arreando, que
0: sí,
1: tarde.
0: Molt, molt. Avui, molt tard, molt tard. Avui, el dia més tard, tu. Va, demà més, a partir de les 5, aquí estarem, eh? Apa-li.
2: Vinga, pues adiós.
0: Adéu, va, que marxarem amb un dels protagonistes que estarà amb nosaltres, ja saps, a la Mercè de Raxen 5 el pròxim divendres. Marcos, amb K, es portarà una mica de festuqui-tuqui.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol.
0: RAC

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Em fa molta il·lusió perquè és la primera visita d'aquesta temporada que tenim en el programa d'un dels grans, que jo crec que és el tio que es lleva més d'hora del país, sí, o un d'ells, Ernest Codina.
2: Matías, no et fa tanta il·lusió.
1: Com que no?
2: Sí,
1: no,
2: ens hem veient, ens hem vist aquest estiu, que hem anat a veure junts l'eclipsi.
1: És veritat!
2: Que gairebé ens mengem la boca. Sí, sí, i ho vam fer. El vam mirar. És veritat que ja no era el 100%, sí, però veritat, estàvem anant cap al bolo, cap a l'actuació, sí, que teníem en plan RAC 105.
1: A Roses, no?
2: Sí,
1: no,
2: sí. I el vam mirar directament al sol, que no pot fer.
1: No, no, no, això és prohibidíssim. No, però nosaltres és que som uns gamarussos.
2: Vam dir, mira que maco, ja està, eh?
1: I el bo és que jo anava conduint.
2: Sí, sí. Estem vius de miracle, sí, per tant, sí, sí. Valoreu el que teniu ara mateix aquí a la ràdio.
1: Ara, ara.
0: Ja tardes.
3: Ja tardes.
0: Cinc a nou. A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.
4: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Aquest.
1: Aquest
0: és el so RAC 105.
2: Once again.
3: From her new album.
2: Global superstar.
4: Karol G.
2: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: el 5, el 6, el 10, el 27 i el 42, i els sols, el 1 i el 8.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: RAC 105.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Abans, per posar la ràdio,
1: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
0: posa RAC 105.
1: I ja està.
0: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
1: RAC 105. Demana-la i sona.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
3: RAC 105.